0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé. No sé.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: escoltes i cants.
1: La Mariana.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Juli Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família tota la vida, hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu pues, quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus, m'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol. Simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot tenen mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no creus que jo m'hagi trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà d'on, clar, passes a convertir-te en protagonista, i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, en un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. I no hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, i és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio. Clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, els Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és una de les coses més grans. I els Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení, és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. L'hora del podcast.

Hola, què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Eduard Gené i estic a l'estudi GES a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Antoni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Quina carretereta, Bueno, bé.
1: T'has posat per Serrateja? Sí.
2: Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix, i Navàs. I no havia vist... No hi havia estat mai a Viver i Serrateix, i avui he tingut el plaer de conèixer-ho.
1: Jo tinc un avantpassat, que era fuster de Cardona, que va fer que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista?
1: És
2: gran aquella església. Bueno,
1: sí,
2: m'ha sobtat.
1: De fet, tenim com es diu, l'inventari de guardo aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys, llavors anar explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer, cap al 1800 llargs, i sí, encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, perquè és com on se m'ha mort el mòbil i no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però, bueno, no sé, està tot ple de pins, vull dir que devien ser altres temps,
2: quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori a Swing de Comarques. Com hem dit, avui tenim Helena Casas. I bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat, en aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing de Comarques. Tenim Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, i ets filla de músics.
2: Sí.
1: Que es dedicaven a la clàssica.
2: Sí, el meu pare és director de cor i la meva mare ha sempre cantat en corals. I bé, si em preguntes, que crec que m'ho preguntaràs, que quin és va ser els meus primers mestres, doncs són ells, perquè ells assajaven a casa meva. Assajaven a casa. Llavors jo tinc el gran record d'estar fent deures i anar sentint un quartet vocal que anaven allà cantant. I després el meu pare sempre estava estudiant i amb el tocadiscs allà, i ell estava allà dirigint amb una partitura i un tocadiscs posats, i això és, jo crec que és el que més m'ha fet aprendre.
1: Clar, tu això ho has vist 24 hores durant tota la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era...
2: Cantant. Sí.
1: I tota la vida es van dedicar a la música, al 100%.
2: Sí.
1: Clar.
2: Sí. El meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan hi ha... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys, doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
1: I com es diuen o estan
2: vius? Sí, el meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fundar la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat, però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
1: Clar. I la mare?
2: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música. Sí, m'he oblidat aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però... Recordo que el meu pare m'havia comentat que era el que havia aconseguit més professionalitat.
1: I, o sigui, per casa teva llavors passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
2: músics? No, perquè, és que, clar, el meu pare en realitat va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música. Ell va ser totalment autodidacte. Va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna cosa d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
1: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
2: Doncs sí.
1: Això ens agrada.
2: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenien al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
1: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
2: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
1: I què estudiava?
2: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano i no en tinc ni idea sí. No... I sí, perquè a més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena que hi vaig començar amb 7 anys i
1: clar.
2: Allà unes, no sé, jo m'ho passava molt malament, em sentia com que no odiava la música
1: clar.
2: Així, però després ja de més gran una amiga meva em va dir, ai va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de Filologia Catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Mm-hmm. Em vaig com... Sembla una tonteria, perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil, perquè ens feien fer un ritme, però clar, jo ja sabia quin... Ja en el meu cap tenia el ritme com escrit,
1: clar.
2: No? Llavors, clar, no... ja el podia tocar, i podia, encara que et fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics.
1: I
2: vaig estudiar percussió cubana.
1: Vale, perquè...
2: I gràcies a això...
1: És que jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube, o les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sabe que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, dic, hòstia, ve d'uns pares clàssics, estava tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
2: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors no. Realment,
1: parleu, no
2: tenim gaire relació.
1: Vale.
2: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
2: Jo realment no he comentat mai el que feia. Perquè encara que porti quasi 30 anys, doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat...
2: Però jo ho faig...
1: Bueno, no ho fas de hobby.
2: La meva principal...
1: Clar.
2: No és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
2: bueno,
1: a l'altra banda
2: faig...
1: hi hauria...
2: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou, tinc més llibertat.
1: Clar.
2: A l'hora de fer el que vulgui i no m'haig de cenyir a que sigui comercial o que vengui. Potser
1: clar.
2: Per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos o no les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit allò de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però... Ha sigut com...
2: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
2: No sé, sí, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja està començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de Càrrega.
0: Bèstia de Càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar, o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música... Tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
2: Sí, sí, sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
2: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar.
1: Mm.
2: Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma... Perquè jo primer vaig tocava les congues, les tombadores, es diuen, i amb Pomada vam començar així. Ai, que toquen... Volen algú perquè vagi a tocar a la festa dels castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta. Jo, les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro, i vam estar allà tocant unes cançonetes, el Carles Velda amb l'acordió, jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. Mm-hmm. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
2: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles... Justament era la secció de música, llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això va ser... Era anecdòtic.
1: Però normalment vas deixar aquesta feina?
2: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar aquesta feina perquè, clar, a l'estiu ja teníem... És que ja va ser una bogeria. Va haver-hi un estiu que teníem de vegades 15 bolos seguits, o sigui, un any de 100 i pico bolos. I llavors jo vaig dir, ah, doncs que bé. O sigui, no va ser que jo volgués guanyar-me la vida, és que la vida se'm va guanyar. La música, i llavors em donava de viure, llavors jo vaig dir, home, a més jo gastava molt poc perquè compartia pis i només estava tocant, sí, és que és molt pràctic ser músic quan fas d'ofici artesà d'animar festes. O sigui, també m'agradava explicar amb això que has dit, bèstia de càrrega, doncs la càrrega era animar els joves, val? Sí que hi havia una mica de missatge, i per part meva sempre busco alguna cosa que sigui una mica artística, o sigui, alguna cosa que no he fet. No repetir-me mai. Clar. Per això, quan ja ho repeteixes tot, llavors jo acabo i canvio de projecte. Però va ser realment, vaig aprendre el que es diu ofici, l'ofici de tocar. I em va agradar moltíssim, perquè a més ho vaig fer al costat del Carles, que ell també n'estava aprenent en aquell moment, i ell és realment un músic d'ofici.
1: Ell
2: s'ha quedat fent aquest ofici, jo en canvi he volgut ser com a artista, perquè són diferents. Jo a mi repetir no m'agrada.
1: Tu després de Pomada, que com deies, animaves potser més la festa amb els de la gent més jove, després has passat amb Conxita, que és un projecte totalment al contrari. O sigui, és pop trist, és més melancòlic. Quan feies Pomada, tu t'hi senties a gust, diguem? Vull dir, pel contrast dels dos projectes, que pot ser que diguessis, hòstia, estic fart d'animar la festa, vull fer alguna cosa més, bueno, el que deies ara, no més artístic.
2: Sí, jo estava farta d'animar la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, hi havia com sis, que es diu sis temes, que no el vam fabricar amb disc, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser... o més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És veritat, érem un servei, era un servei de...
1: Sí, sí.
2: Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar... i que la gent ballés. I per això, realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxetístiques.
1: I aquesta visió que tens ara, a Bote Pronto, que es diu a toro passat, l'hauries canviat? O sigui, hauries sigut més pràctica de dir, no, doncs vale, això és el que funciona, segueixo en Pomada amenitzant la festa?
2: Jo quan una cosa ja la sé fer, tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va,
2: jo amb un 8, jo sense esforç, ja tinc un 8. No, perquè Jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull dir que, quan ets més jove, a vegades tens l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, poder, quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sento.
2: No.
1: Perfecte.
2: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
2: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
2: Ja tocava, no sé. Et fas gran i jo vaig anar cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa així... demanada, no? Que has d'anar tu a vendre.
1: I... bueno, estem parlant d'un grup que tenia per mi varis hits, però el Maria Mercè és un...
2: T'agrada aquesta,
1: és un
2: estàndard
1: És un estàndard del real book català. És com, si fóssim americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure realment?
2: Mira,
1: quina és la veritat?
2: Me'n recordo perfectament, a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet. Na, na, na, na, na, na, na, na, la tornada. I ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure, aquí podem agafar aquests dos acords. I llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, i llavors a sobre de les, del na, na, na, que era el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el mateix, la part instrumental. I la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat al Carles i el vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa? El...
2: No, això...
1: això va sortir.
2: Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un típic. Li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia. I amb lletres és... És típic.
1: Doncs és un temàs, un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és un molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65, 70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va anar això.
2: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela, un passatemps com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula i com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Tony Manero.
1: Hòstia,
2: que allà tocava les congas, sí. Hòstia. És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí. Bueno, i del Son d'aquí, per això vaig conèixer el Carles Velda, perquè el noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga Revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
2: Ja, és que... És com no, els llocs on he viscut. És una mica complicat tot. Doncs no, el de Ye-Ye ha sigut així com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no sóc cantant, no tinc tècnica vocal, ni... Hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons en plan, de veritat, que allà ha fotut un escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es diu Gran Reserva,
1: sí,
2: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
2: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. A mi m'encanten aquestes cançons, però musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí... Quina música feu? Perquè l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu un
2: músic? No, es diu música apta.
1: Apta.
2: Sí. Vale. Llavors, explico apta, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions o espiritual o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja un escarpat, són com coses concretes que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom pot entendre la broma, potser, però...
1: Bueno, això,
2: però
1: això
2: si no l'entens, no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i...
1: Això és una mica una constant, no?, la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas, hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?, en
2: l'obra. Sí, potser jo sóc així.

0: La broma. Hi ha bromes, però... Hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això és, serà així la resta de la teva vida? O...
0: No, sembla que s'està ja acabant.
1: No, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant, no?
0: Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys... I no ens dona concerts, és que no trobem concerts, no tenim feina.
1: I
0: és un rotllo, no ho sé, perquè jo trobo que ja no és una música difícil, no són unes lletres buides, sinó que són unes lletres, bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt, això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques... Mm-hmm. Bueno, el doble sentit.
1: Clar, això ja és molt, no? Perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçar, de...
0: O sigui, aquests temes també...
1: Estàs parlant de política...
0: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento...
0: Sí,
1: això,
0: bé,
1: no?
0: Clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius sempre s'hi veus reflectit. Bueno, en el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
0: Sí, però es dirà... Potser vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
0: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
0: Culminaràs
1: al final.
0: Sembla que hi hagi de morir, no?
1: No, però aviam, també... No som joves, diguem. Hi ha una trajectòria al darrere, no? I jo trobo que una de les coses que em sobta una miqueta de la teva trajectòria és que sempre... Has tingut un grup, per dir-ho així, no? Mai, encara que fossis tu, sota un pseudònim, però...
0: Sí, no m'agrada això de posar nom.
1: Però quan el posis, si és que el poses, hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Helena Casas, ha de ser aquest estil de música.
0: Sí, és que Conxita era Helena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo,
1: sí,
0: sobre coses meves. No, no és com... amb les barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi, ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida, o existencials, o de... profundes, no? Són coses... La meva opinió sobre per què els escarbats... Que és una opinió que l'he treta de llegir, no l'he treta de que jo opino com a científic... No.
1: O sigui que el més semblant a Helena Casas seria Conxita,
0: sí,
1: el que representa
0: sí.
1: més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat

0: Terra de Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, a GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca, del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona. Però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser? Com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien, no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia, doncs espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir, no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I li vaig dir, allà baix, on, a Tarragona? Diu, no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava, jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers, jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, si no... Era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia, que ets de poble. I jo dic, no, perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir, és un català central, doncs, que no està

0: No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà o, yeah, o més amb accent castellà. Mm-hmm. Però és com parlo jo, a Barcelona. I clar, si és de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No. I no preveus tornar...
0: No,
1: o sigui,
0: no.
1: És que ets barcelonina, de veritat.
0: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, o sigui, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders, i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu, però tu ja t'agrada estar aquí? Jo, sí, aquí a mi... Doncs, si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar,
0: és com, no sé, jo ho necessito. Necessito...
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria, per
0: dir-ho. No.
1: No? Ja no?
0: No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà...
0: No, perquè...
1: No diries, necessito tornar...
0: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat, i una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai. O sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure. Està, hi ha tot de terrasses, de bars, bicings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pipicant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a frontón, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, per què? Vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
0: M'hi va portar... Mira, el Carles Velda ja no hi vivia, però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment... Jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic. I m'havia inscrit a una FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell, en una escola d'arts d'allà, i uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havíem fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar però encara no sabia fer anar a un ordinador, i ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs havien apuntat per tenir el títol, i en canvi jo no, jo em volia apuntar per aprendre a fer, no la part creativa, sinó la part tècnica. I vaig anar a viure a Sabadell, hi havia una...
1: Sí,
0: d'un noi que deus conèixer, el Víctor Pedrol.
1: Víctor Pedrol?
0: No? És que la seva dona és de Riner. La Cèlia Vendrell.
1: Ah, sí.
0: Doncs la Cèlia Vendrell, que viu amb el Víctor
1: Pedrol. Ah, que és el germà de la Laia Pedrol.
0: Sí.
1: Clar, conec la Laia. Conec la Laia, el Víctor.
0: Doncs jo vaig anar a parar a casa del Víctor Pedrol, que tenia una habitació per llogar.
1: I la Cèlia Vendrell, sí,
0: i
1: tant.
0: Sí.
1: Que és la germana de l'Alguer Vendrell, que és el cantant
0: de Centes. Ai, l'Alguer Vendrell,
1: que van popularitzar també, van versionar, diguem, la Maria Mercè de...
0: Que veu fer, que van tocar aquí a Solsona, no?
1: Bueno, són de Solsona, sí.
0: No, però que saps que van fer aquell concert de les absentes?
1: Sí.
0: És que jo vaig dibuixar el cartell,
1: vale,
0: perquè conec el Xavi...
1: Ah, vale, sí, el Xavi Puig, clar.
0: Sí.
1: Aquí estem
0: aquí estem fent una mica de Solsona Time.
1: Sí, vale. Sí, el directori del Cardener...
0: Exacte, em va fer il·lusió ser la dibuixant del pòster. No sé si el vas veure o...
1: Sí, no vaig poder anar al concert, però sí que ho recordo, que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell, vas pujant, comentant que havies anat a Sant Martí de les Galloles.
0: Sí.
1: I després al Penedès. Després...
0: Sí, això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys. Llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics... Sé que som catalans, en general.
1: Clar, podeu fer el Foraster, però en família, no? Com, o sigui, el programa del Foraster.
0: Sí, jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya, això.
1: Llavors,
0: sí.
1: Llavors, quin...
0: Dels països catalans.
1: La pregunta seria, quin racó, com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin racó recomanaries, o quin espai, o quin lloc, dius, aquí... representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com amb la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
0: El Lluçanès.
1: Però és on estàs ara. Vol sí. dir que no estàs condicionada
0: però és que de cop, però és que de cop és veure allò que tenies al cap.
1: Ja. Yeah.
0: Sí. Però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
1: El Solsonès.
0: M'ha encantat, el viatge, el caminet aquest.
1: Sí, sí.
0: Molt,
1: sí.
0: molt farista, què? Sí. Hi ha molts trossos que...
1: Sí,
0: que no hi ha res, que només hi ha bosc. M'encanta.
1: Sí, sí, no, és que al final... El Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural i tan normal de com eren els espais.
0: Per mi el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada molt l'alta muntanya. I per exemple, llocs com Arsègol o així, que tens la muntanya tan...
1: Exacte.
0: A mi això em fa vertigen.
1: A mi també.
0: Llavors, m'agrada més la Segarra, perquè és tot pla, però tan conreat, trobo falta el bosc.
1: Correcte.
0: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc, perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi, el Lluçanès és com... Hi ha un tros de... És que vivim mentre hi ha un conreu, però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància lluny. Que...
1: Bueno, estàs definint el Solsonès, també.
0: Els de la vista cansada no podem tenir la muntanya aquí, l'hem de tenir...
1: Estàs definint el Solsonès.
0: Doncs mira, el Solsonès també m'agradaria.
1: A viure el Solsonès.
0: I a més que...
1: Veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès,
0: perfecte.
1: Però tota la comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure l'horitzó.
0: Sí, jo necessito, sí.
1: Jo també,
0: sí.
1: Perquè si no... Però la Segarra podies, ja és massa. A mi m'agrada molt la Segarra, massa. Però...
0: Sí, sí,
1: és massa, és massa playa.
0: Coincidim, aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. No ho esteu veient.
1: Bé, doncs anem a tocar junts. Perquè sovint de comarques hi ha una part d'actuació en directe dels Estudis Gès. I anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell.
0: Sí.
1: Amb qui també has fet altres cançons com a lletrista.
0: Sí.
1: I la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
0: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera, d'un quartet que es diuen MC Quartet, i és com, en veritat, és una bossa nova.
1: Bueno,
0: però jo la vaig canviar molt.
1: Estem parlant de...
0: I la lletra també.
1: El darrere de la nevera,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és la cançó que interpretarem, sí, del disc amb lletra petita de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música, de, la melodia és teva.
0: No, és d'ells.
1: És d'ells, eh?
0: Sí, vale. Sí, sí, sí.
1: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda, la gravació original?
0: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
1: vale,
0: que és un músic d'Igualada.
1: Doncs està molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Janot Vila i...
0: Més aviat no és una col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia una... com tota una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda, i en allà hi tinc uns quants amics, i hi ha molts músics, lletristes... molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa, és com una gran família.
1: I aquesta, la Sèpia Verda, has dit,
0: sí,
1: això encara segueix en
0: sí,
1: peus,
0: sí, sí, sí, sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
0: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però
1: els
0: vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Doncs molt bé, Helena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona. I anem a fer una cançó.
0: Molt
1: una
0: bé.
1: Una cançoneta i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem, com cada matí, un nou programa de La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès us parla Pere Païssa. Bé, avui comencem amb dues sardanes de sempre, d'aquelles tradicionals, molt boniques, de Vicenç Bou, El Saltiró de la Cardina i Llevantina. Són sardanes amb una gravació molt antiga, però crec que molt interessant, feta per la cobla dels Montgrins i l'Orfeó Atlàntida. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes cantades, El Saltiró de la Cardina i després Llevantina.

Avui hem començat amb dues sardanes força clàssiques i molt antigues i també molt boniques, el Saltiró de la Cardina i Llevantina, sardanes de Vicenç Bou, que ens les han interpretat la Copla dels Montgrins acompanyada per l'Orfeó Atlàntida. Bé, i continuem avui amb aquesta primera part del programa amb sardanes que tenen ja molts anys de gravació. I ara escoltarem el Petit Emili, sardana d'Emili Saló amb la Copla La Principal de la Bisbal. I després una força coneguda i balladora sardana que es diu Les Noies de la Torrassa, és del mestre Jaume Ventura i Tor i que també escoltarem amb la Copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes que portaven per nom el petit Emili, d'Emili Saló, i després les noies de la Torrassa, de Jaume Ventura i Tort, amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem també unes gravacions molt antigues. La primera es diu Andorrana, és del mestre Agustí Borgulló, i després Festa del Roser, de Joan Morata. Sardanes que ens interpreta la copla Barcelona.

Hem pogut escoltar aquestes gravacions molt antigues de la, amb la Cobla Barcelona, una cobla ja desapareguda fa molts anys, andorrana d'Agustí Borgunyó i després Festa del Roser de Joan Morata. Bé, ara escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor. Joan Morata és un compositor de la Catalunya Nord. I ara, les sardanes que escoltarem, la primera es diu Minasal. I després, no sabem per què, una sardana que li va posar per nom Bailemos la Sardana. Escoltem-les, les dues, amb la Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar per la Copla ja fa molts anys desapareguda, la Copla Barcelona, dues sardanes del mestre Joan Moratà, un compositor que va haver-hi a la Catalunya Nord, i les sardanes porten per nom la primera Mina Sal, i després l'altra que hem escoltat, la darrera, portava per nom, no sabem per què, Bailemos la sardana. Bé, i ara canviarem i escoltarem sardanes interpretades per la Copla Sabadell amb un excel·lent concert que podem escoltar seguidament. La primera sardana porta aquest nom, Sabadell, i és del mestre Joaquim Serra. I després, Les Comares, una sardana del pare de Joaquim Serra, o sigui, de Josep Serra. Les dues, amb la Copla Sabadell.

Estem escoltant un excel·lent concert que ha preparat la Cobla Sabadell. Hem començat escoltant Sabadell, de Joaquim Serra, i després Les Comares, de Josep Serra. Bé, hem començat doncs amb el fill i després amb el pare, i ara tornem amb el fill. La sardana que poden escoltar ara és la que es diu, per nom, La noia alegre que no sap plorar. I després una sardana universal molt coneguda. Es diu Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera. Escoltem-les, doncs, amb la Cobla Sabadell.

Hem pogut escoltar la Cobla Sabadell amb les sardanes, la Noia Alegre que no sap plorar de Joaquim Serra i després Baixant de la Font del Gat, aquesta tradicional i coneguda sardana d'Enric Morera. Bé, i avui per acabar, dues sardanes més que ens interpreta la Cobla Sabadell. Escoltem Sota la Parra de Josep Maria Ruera i després una sardana molt coneguda. És Camprodon, una sardana de Joan Manent, el mateix autor que va fer també una sardana també universal, El cavaller enamorat. Doncs bé, amb aquesta manera ens despedirem de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. I els deixo, doncs, amb la Cobla Sabadell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb només afectacions per obres a la B20 a Barcelona, que deixen un carrer tallat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i també 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT-112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Hola, joves! Una setmana més estic molt més que content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat als invertebrats. Com tothom sap, dintre de l'immens món dels animals hi ha els invertebrats, que no tenen columna vertebral ni endoesquelet. Són ovípars, és a dir, que neixen d'ous. Alguns presenten diferents formes de protecció del seu cos, com ara closques o esquelets externs. Foren els primers animals que van aparèixer a la Terra. El mot invertebrat prové del llatí vertebra, que significa juntura o unió, sovint referint-se a la columna vertebral, mentre que el prefix in expressa l'absència o la negació. Així, el terme invertebrat significa literalment mancat de columna. Aquest terme invertebrat va ser encunyat per Jean-Baptiste Lamarck per a descriure qualsevol animal sense columna vertebral i, per tant, inclou tots els animals excepte els vertebrats, és a dir, els peixos, els amfibis, les aus, els rèptils i els mamífers. Algunes estimacions apunten a que les espècies d'animals invertebrats representen fins al 97% de les espècies animals. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui, escoltant el compositor i cantant francès Daniel Gérard amb l'èxit més gran de la seva carrera, Butterfly, que és com en anglès en diuen d'aquell insecte que té el cos llarg i unes ales molt grosses, algunes amb colors molt bonics, conegudes a casa nostra com papallones.
1: Me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor, pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos.

Dintre del que podríem anomenar la família de les aranyes, n'hi ha unes de grans, més concretament de l'espècie Lycosa tarantula, pròpies del Mediterrani, denominades taràntules, la picada o mossegada de les quals resulta certament poc recomanable. I en relació amb aquests bonics invertebrats, em ve al cap la coneguda sarsuela La Tempranica, amb música de Jerónimo Jiménez i llibret de Julián Romea Parra, que es va estrenar al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 19 de setembre del 1900, una de les peces musicals de la qual és la titulada justament La Taràntula, que ara podem escoltar en la veu de la malaguanyada vedet, cantant i actriu valenciana Teresita Silva.

La puça és, tothom ho sap, un insecte sifonàpter de dimensions molt menudes, cos comprimit, sense ales, amb potes llargues i fortes que li permeten fer grans salts i que viu sobre diferents animals als quals xucla la sang. I, metafòricament parlant, quan diem que algú s'espolsa les puces d'algun assumpte, volem dir que se'n desentén, malgrat que hi podria estar involucrat. I quan algú fa d'una puça un cavall, està fent exageradament gran una cosa que no ho és tant. Ah, i malament rai quan ens trobem amb algú que té males puces, cosa que equival a tenir mal caràcter o mal geni. Ara bé, en l'aspecte musical no és pas tan dolent recordar el grup Los Brincos, que l'any 1965 van enregistrar l'animada cançó titulada Baila la pulga, que ara us convido a escoltar de nou.

les faules atribuïdes a l'escriptor grec Isop i recreada per Jean de la Fontaine, Félix Maria Samaniego i molts altres arreu del món, és la referent a la cigala i la formiga, en què la primera, després de passar l'estiu cantant, en arribar a l'hivern es troba desproveïda d'aliment, de manera que se'n va a demanar-ne a la seva veïna, la formiga, que, compadeixent-s'hi, li regala alguns grans d'arròs, no sense abans advertir-li que ha de ser previsora i que val més prevenir que lamentar. A continuació podem escoltar Maria Hostiz, que ens interpreta justament el tema Canta Cigarra, amb el que va representar Espanya en el Festival de l'Oti celebrat a Acapulco el 30 d'octubre del 1976, assolint el primer lloc.

Els escorpins o alacrans són un ordre d'aràcnids que presenten uns grans pedipalps en forma de pinça i un agulló verinós a l'extrem del cos. He llegit que se'n coneixen unes 1.500 espècies repartides per tot el món, tret de les regions polars i amb una màxima diversitat en les zones tropicals. I algunes d'aquestes espècies fan més de 20 centímetres de llargada. I tot i que hi ha la creença de que aquestes bèsties se suïciden picant-se quan els envolta el foc, es veu que això no és pas cert, ja que el seu verí no té cap efecte en l'escorpí mateix ni en cap altre membre de la mateixa espècie. I ara, sense cap ànim suïcida, ans al contrari, us convido a moure l'esquelet amb la música del grup colombià Ariza i su Combo, que ens interpreten, vés per on, l'alegre cúmbia titulada El Escorpión.

comú a tots els invertebrats és, com ja he dit abans, l'absència de columna vertebral. La distinció entre aquests i els animals vertebrats, com ara jo mateix, i vosaltres també, és només per conveniència. No es basa en cap tret biològic homòleg clar. De la mateixa manera que el tret comú de tenir ales no uneix funcionalment insectes, ratpenats i ocells, o que la manca d'ales tampoc uneix tortugues, cargols i esponges. I si el programa d'avui l'hem començat amb les papallones, és per on que em plau seguir amb el tema, de manera que estic segur que us agradarà escoltar de nou l'historià Daniel Candón de la Campa, conegut artísticament com Dani Daniel, que ens interpreta El vals de les mariposes, un tema de l'any 1971.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Hi ha gent tan ignorant que confon les abelles amb les vespes, quan aquestes són de color negre o marró fosc i grogues, i, depenent de la variant, poden ser fosques per complet, mentre que les abelles, en canvi, són de color marró més o menys fosc i daurat, no groc brillant. I, d'altra banda, l'abella té aparença peluda, mentre que la vespa no. I, posats a tractar d'abelles, que s'utilitzen preferentment en apicultura en tot el món, què millor que fer-ho recordant aquell entranyable personatge dels dibuixos animats de nom Maya i que es va estrenar per Televisió Espanyola l'any 1978. Va, recordem la simpàtica sintonia.

mosques, que tenen una vida d'entre 20 a 30 dies, tret que hagin estat eliminades abans per un insecticida o atrapades per un matamosques, són capaces de viatjar en un sol vol grans distàncies. En aquest sentit, he llegit que, segons un estudi de no fa pas massa temps, la mosca de la fruita pot volar fins a 15 quilòmetres en una sola volada, cosa que equival a 6 milions la longitud del seu cos. És com si una persona caminés més de 10.000 quilòmetres sense aturar-se. Vaja, quasi bé anar i tornar per carretera des de la nostra vila a Berlín prop de 3 cops. I tot parlant de mosques, us proposo escoltar Joan Manuel Serrat, que l'any 1969 va editar un disc en què va musicar uns quants poemes d'Antonio Machado, entre els quals el titulat, justament, Las moscas.

0: Com tothom sap, les formigues són uns insectes molt forts i poden carregar fins a 50 vegades el pes del seu cos. I he llegit que són els éssers més semblants als humans en diferents aspectes, ja que es veu que fan guerres, empresonen esclaus, viuen en comunitat, etc, etc. Ara us posaré una cançó que, interpretada pel grup La Pataqueta, de ben segur que heu cantat en algun moment de la vostra infantesa. Les petites formiguetes, que, segons que m'he informat, sembla que es tracta d'una versió a partir de la composició del pedagog, músic, educador musical i poeta d'Olesa de Montserrat, Joan Llongueras i Badia. I es veu que la primera publicació és de l'any 1914.
1: Les

Els grillits són una família d'ortòpters que inclou, entre altres espècies, els populars grills, que es diferencien d'altres ortòpters, com els llagosts, pel fet de tenir el cos més pla i les antenes molt més llargues. El seu cant, cric-cric, sols el fan els mascles amb les ales dentades que actuen com un violí. D'altra banda, a la nostra vila, ja fa uns anys, hi hagué una revisteta titulada justament El Grill, que qui ara us parla va tenir l'honor de dirigir durant 4 anys. I dit això, és el grup folclòric argentí Los Chalchaleros el que ens acompanya amb la seva Zamba del Grillo, obra de l'enyorat Atahualpa Yupanqui.

sé pas si vosaltres sabíeu que el mosquit és l'animal més letal del planeta, ja que és el que causa més morts. Ara us diré unes poques coses d'aquest insecte. Els mosquits tenen dents, només piquen les femelles, tenen una

vespes estan possiblement entre els insectes més temuts i que pitjor reputació tenen entre nosaltres els humans. Això és degut, sobretot a les coses, a les conegudes i extremadament doloroses picades que fan quan senten algun tipus d'amenaça. Tret d'això, són animals fascinants, com ara que n'hi ha de socials i solitàries. Poden picar més d'una vegada, també tan sols les femelles. Ajuden a controlar l'ecosistema i combatre les plagues i, a més, poden parasitar altres insectes. Ara, per animar una mica aquest espai, podem escoltar Juan Luis Guerra, que del seu àlbum Colección Cristiana

I per cloure l'espai d'avui m'he reservat un tema musical mundialment conegut, dedicat, per dir-ho així, a un dels insectes que menys t'agrada trobar a la cuina, al bany o qualsevol estància de la llar. La panerola. Efectivament, aquesta bestiola, que en espanyol en diuen cucaracha, dona nom a una de les cançons més populars de Mèxic, que normalment és acompanyada amb mariachis. Es tracta d'un corrido espanyol tradicional d'origen incert, tot i que es creu que va originar-se a Espanya durant el període de la Reconquesta, els segles XV i XVI, i que després es va popularitzar a Mèxic, especialment durant la Revolució Mexicana, del 1910 al 1920, amb una lletra que ha tingut moltes variacions al llarg del temps, sovint adaptades per satiritzar esdeveniments polítics o figures històriques. Ara us proposo escoltar una magnífica versió instrumental a càrrec del músic cubà Dámaso Pérez Prado, amb la que m'acomiado, aprofitant la benentesa, per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb Itàlia. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, la PSA registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril d'allà. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només molts per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions, això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí, però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura baixa de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya els nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat, mm-hmm, i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó haurien de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides? S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir amb temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Exacte,
0: clar que sí. Es vegi on es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també està una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos, això és a Burgos.
0: Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos, sí, a Burgos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi, que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran del mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia a tots.
0: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria, però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi, fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que vagi.
0: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per veure l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència, als ciutadans i a les ciutadanes, a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida ja ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apolo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
13: O
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i de fet ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè de fet no hi ha núvol, és a dir, que Perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, eh, Núria?
0: No és només, el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada, aquesta era el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, no, qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món, i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rambles.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi. Doncs,
0: I a més de casa, i a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi, eh?
0: Va, que el saludem. Joan Anton Català. Joan Anton, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja estic amb pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
14: és immediat, és recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles, m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això, hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar, i també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, i ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat que ho teníem que portar, eh?
14: No ho vàrem explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
13: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'amplia?
14: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho gaudeixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora d'en Ami, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
13: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dir sort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
14: igualment.
0: Aquesta nit,
14: gràcies, Joan Anton. Gràcies a tots.
0: Abraçada.
14: Que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes emissores locals, tenim programació especial.
13: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: On vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però li hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, doncs, havíem fet, doncs, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortir per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podrem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació del croissant, perquè el protagonista era el croissant que havíem fet,
16: però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. On hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
16: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa lo que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
11: Així doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vila, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut mm-hmm. a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: el primer que vam pensar. Per uns segons, tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida sí. Ciutat, la zona del Castell de la Sola, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatori de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, s'han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el sí. millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el
1: servei eclipsi.
2: Sí, sí, sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot, correcte. No? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà
2: sí,
3: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els vetos d'amor la sonant, amb aquest rei sol, avui ideal, aquest rei sol Laura. Que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, jo saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovador l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'oleoturisme del Molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: La rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: la part astronòmica l'abordem juntament amb la Fundació Joan Oró, que col·labora amb nosaltres en l'organització de l'esdeveniment. I també comptem amb l'ajuda del Hamlin Terry, que és un divulgador especialitzat en astronomia. Ells ens acompanyaran durant l'observació i ens ajudaran doncs, una mica a entendre d'una manera molt propera i molt fàcil tot el que podrem anar veient al cel, no?
1: I qui treballa a la Terra sap que la seva feina mai depèn només d'ell. Ha de mirar el cel, ha d'estar pendent dels animals, de plagues i de condicions externes. Una altra similitud amb el que pot passar aquest vespre. Per això, si plogués o els núvols fessin la guitza, Casanova detalla què hi ha previst.
0: Evidentment estem molt pendents del temps, perquè és l'única part de l'experiència i no podem controlar, però si plogués o les condicions meteorològiques no ens permetessin observar l'eclipse, doncs clar, no tindríem l'escenari real al cel, però sí que mantindríem tota la part divulgativa.
1: Si després de tot aquest viatge al cor de les Garrigues encara hi ha algú que tingui ganes de visitar el molí més enllà del 12 d'agost, ha de saber que té moltes més oportunitats per fer-ho.
0: Oferim visites regulars els caps de setmana, són visites guiades, la visita acostuma a durar aproximadament una hora i doncs, consisteix en veure les diferents instal·lacions del molí, les diferents sales, després acabem tastant olis i els acabem maridant amb productes de proximitat. Aquestes visites són les visites regulars que oferim amb reserva prèvia i que van evolucionant també depenent de l'època.
1: Potser aquestes ja no seran d'or pel cel, però sempre ens quedarà l'or líquid de la Terra.
2: Moltíssimes gràcies també a Judit Castellà de UAU Lleida per aquesta doncs, alternativa, no?, per veure l'eclipsi des d'un punt de vista o des d'un lloc diferent més enllà de Lleida capital. Vinga, seguim endavant i ara el que us proposem, després de tots aquests apunts que ens heu fet arribar a diferents emissores de poblacions de tot Catalunya, bàsicament ens hem centrat en Tarragona i Terres de Ponent, a Lleida, el que farem ara és sortir de Catalunya i saber repassar tota la franja de l'eclipsi per la península. Si heu vist mapes, haureu vist que és com una franja perpendicular que entra per Galícia i acaba a les Balears. Doncs més o menys connectarem amb diferents punts d'aquesta franja on veurem l'eclipsi en la seva totalitat. L'eclipsi solar més enllà de Catalunya. I sí, ja tardàvem en posar tota l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler, no? Segur que l'havíeu trobat a faltar, no l'ha posat ningú. Aquests dies no ha sonat gens, doncs vinga, nosaltres també. Com a curiositat us direm que la versió original d'aquesta cançó tan gòtica durava 7 minuts i que en van fer un radioèdit, que es diu avui dia, no? Doncs 4 minutets, que també era llarguet per l'època, i per avui en dia encara més. 1983. Every now and then I get a little... La primera ronda de trucades i no sé si arribarem a creuar tota la península amb aquesta franja d'eclipsi total, però sí que la primera parada l'hem de fer al nord, a Galícia. Connectem amb Villalba, això és una població a Lugo, i allà saludem el Diego Zendán, és un company periodista, en aquest cas especialitzat en esports. Diego Zendán, buenos días.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bon dia. No hablas catalán, ¿verdad, Diego?
3: No, un poquito solo, estuve ahí un año solo.
2: Lo sé, eso del buen día, pero te ha quedado bien. Diego, ¿cómo estáis viviendo en Galicia específicamente, no? En tu población, cerca de Lugo, ¿cómo se está viviendo este eclipse que, por lo que tengo entendido, empezará por Coruña?
3: La verdad, muchísima expectación. Sí, empieza en Coruña. En Coruña hay gente que a las 8:27 ya puede empezar a verlo. Y sobre todo en Coruña y en Lugo, que es los dos provincias en que se va a ver mejor. Se espera muchísimo, están los hoteles llenos desde hace un año, se ven en las calles muchísima gente, los municipios han instalado puntos para verlo con DJs incluso, con puestos de comida y tal, y la verdad que se está montando un despliegue espectacular para verlo.
2: ¿Cómo vais de gafas?
3: Muy bien, porque están regalando los ayuntamientos gafas, la televisión regala gafas, las radios regalan gafas, todo el mundo regala gafas.
2: Quien no tiene gafas es porque no quiere, ¿no?
3: Es imposible que no se tengan gafas hoy.
2: Más que lo de las gafas y los puntos habilitados, lo que preocupa a Galicia posiblemente es el tiempo que va a hacer, porque aquí de lluvia tenéis bastante, nubosidad también. ¿Cómo lo tenéis esta noche?
3: Pues esta noche, en principio, está soleado en casi Galicia entera. El problema a lo mejor es un poco en Lugo, hacia arriba del todo, en La Mariña, que sí que hay puntos, me parece que se va a nublar

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es duca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el plan comarcal de protección civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues en gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Javalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también, o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche. Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. Tres trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en tres minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar a l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar a l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat. Els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida, però plena de gràcia. I de sobte, la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més, mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau, i quan vaig començar a caminar, ho feia com si estigués a l'espai. I va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec? Que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació perquè t'ajuda a viure aventures tan despert com adormit. Què et sembla?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la C58 provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
1: tant, la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
3: I ara te pillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
3: Ah!
4: Estic a meitat de camí, just.
3: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... Sí. És Saragossa, llindant amb Sòria.
3: D'acord, d'acord. D'acord, doncs ja.
4: Tenim allà, és el que, ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un lloc per allà i no hi havia manera.
3: Uh-huh.
4: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
3: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
3: Però vaja, que no...
4: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
3: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
3: Què us han dit d'allà? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella,
3: sí.
4: I bueno, es veu que és un lloc que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
3: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
3: I aneu,
4: lloc ideal.
3: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
3: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que vol carregar-ho.
4: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí a l'Ala. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell.
3: Sí, doncs...
4: A Bisbal.
3: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, i tant.
3: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu en compte.
4: Gràcies.
3: Bon viatge.
4: Adéu, adéu.
3: Vinga, i es quedarà un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
5: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
3: Clar.
5: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
3: Molt bé.
5: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
3: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
5: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que està limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
3: Que guai.
5: Va molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
5: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
3: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
5: tomaca,
3: de pícnic.
5: Sí.
3: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
5: A vosaltres.
3: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
6: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
3: Clar.
6: Però sí, tot una mica més organitzat. Sí, per poder...
3: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
6: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
3: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la, en fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
6: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
3: Val.
6: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
3: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no?, de que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica al relax, no?
6: Sí, una mica de setembre, octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
3: Ah.
6: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament. Farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
3: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé aquesta
6: nit. Disfruteu. Gràcies, igualment.
3: Adéu. Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, vostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
7: Bon dia, som aquí.
3: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer i anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
7: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
8: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
7: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
9: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
7: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
3: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona, en sentit sud cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Sí, aquí.
0: Digues. Sí. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905, el fet d'un eclipse total, insistixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com ens hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals, sí que és veritat.
5: Exacte, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra. Hola, la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Un descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit en tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, tots,
7: clar,
0: tots. I no.
7: Doncs no, error. No. Error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat doncs, s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que sona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu te prens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins. La idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans,
8: sí, sorpresa,
0: alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanó.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions, sí, que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí,
7: senyora.
0: Molt,
7: i tant.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada,
0: vostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres sí. Aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara sí. És un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats, aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que evidentment hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi, una mica quines són les sensacions que s'estan vivint. Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes, com ho estem vivint tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans com va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població, hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà, i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, doncs, bueno, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives, i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels Ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No.
9: Núria, això no. Més a la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior, més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i bien. Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys. I Tere Giner de la Plana Ràdio, una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, l'Anel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima. Uh-huh. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és uh-huh. el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot uh-huh. natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcies l'expressió aquesta que deia, no? De, el sol es menja la lluna. És que clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res uh-huh. i ja dia 14 pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
0: de
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals... I, bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquestes palmetes de mel aquests dies i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em queden molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica a conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem, Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions, Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha rei, avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I bé. També estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment, ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic, encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest, que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem.

0: el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem, no ho sabem.
1: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
2: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
1: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
0: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural, és a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i alguna claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
1: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
2: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipse total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, i és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
1: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
0: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives, simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-s'hi, de venir fins aquí, prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important, i res, i que després entre tots, a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom si s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
1: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
2: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
1: Mm-hmm. Doncs Jordi Jovany, dels Finyarrai, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I també al Josep Loren, del grup Destil·lats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies també a Eric Rossi, que el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Mira, has estat molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
3: Toma, ja, vas avitllat, t'has posat una samarreta específica.
4: Home, clar, bueno. Està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
5: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol, i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
4: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
5: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona,

0: d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també amb la volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
1: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha molta més tecnologia.
0: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol, i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
1: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte, perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
0: Això és molt important, i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol, i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
1: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
0: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
1: Ha quedat clar. Millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, i que no hi hagi núvols.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
2: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard, una abraçada.
1: I tant, gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forès, bon dia de nou.
3: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat, i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
2: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim. A part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí la companya Tina Forestina. Gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
3: Gràcies a tu, Núria, igualment.
2: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
4: Estem molt emocionats. Sí, sí. Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
2: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
4: Exactament, fer fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
2: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
2: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a l'AP7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona a l'AP20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la ronda de dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix pont en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts, oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb paraules del recordat Carles Capdevila, que precisament parlava de les xarxes, una cosa que està, les xarxes socials, vull dir, està molt d'actualitat en aquests moments. I diu: les xarxes són un regal per les causes. Permeten arribar a la gent, sensibilitzar, generar recursos, mobilitzar. No puc estar més a favor de les oportunitats que ofereixen. Hi ha casos d'èxit que ho confirmen. Per això vull compartir alertes sobre tendències que en desaprofiten el potencial transformador i fins i tot el poden anul·lar o pervertir. 1. Immediatesa estèril. Provocar la indignació del dia, que demà serà substituïda per una altra perquè ja estarà cremada. 2. Individualisme. En lloc de lluitar contra la malaltia o la injustícia i veure els testimonis des d'un zoom per després obrir un gran angular, la causa es transforma en l'ajuda al malalt o la víctima determinada. 3. Poca ambició. Ens conformem a desfogar-nos en objectius petits i a vegades parcials i anecdòtics. 4. L'efecte tranquil·litzador. Ho trobem terrible. Cridem que mai no ho faríem. Rondinem i a dormir. 5. L'espectacle. Ens apuntem al que inclou fotos, etiquetes divertides, crides originals. 6. Postureig. Compartim continguts de denúncia que ni tan sols llegim. 7. Efecte placebo. Ens acabem trobant millor, ens sentim actius i compromesos, sense aportar res concret, ni modificar res, ni tenir la necessitat de ser coherents. 8. Paràlisi. La sobreinformació ens bloqueja. Hi ha tant a fer que ens limitarem a protestar i exigir que algú ho arregli tot. 9. Simulacle de valentia. Ens mostrem radicals en causes que no incomodin gaire, en bombolles on pensem el mateix i ens aplaudim els uns als altres. 10. Aquesta autocrítica m'inclou clarament a mi pel risc evident de pensar que amb aquest articlet ja he arreglat alguna cosa. Parlar-ne i no obrir debats és necessari, però no suficient, si no ve acompanyat d'accions. I sento dir-vos que us puc incloure a vosaltres si penseu que només estant-hi d'acord ja n'hi ha prou. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Tem menys i espera més. Menja menys i mastega més. Queixa't menys i respira més. I totes les coses bones seran teves.

0: Sabeu què és l'èxit? Doncs és passar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme.
1: If you notice, you sing along. Niggas got me hot.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació a l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla PROSICAT en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

nostre gran error és intentar obtenir de cadascú en particular les virtuts que no té i menysprear el cultiu de les que té.

Si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tinguis res a dir.

Educar no és fer una carrera per viure, sinó temperar l'ànima per les dificultats de la vida.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027, que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quinzenes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Adéu, filla. T'espero per dinar?
2: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat, i aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què ha estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

I és que sí, avui toca parlar d'una cosa que també ha canviat molt el món i que avui en dia potser a les noves generacions no ens ha canviat tant, però ja està present, la tecnologia i especialment els telèfons mòbils, perquè sí, el tema del telèfon ve de fa molts anys, però hi ha una empresa, en aquest cas Apple, que és qui va, diguem-ne, revolucionar tot el tema dels smartphones i com portem tota la nostra vida a la butxaca cada dia. Segurament, quan us dic el nom d'Apple, penseu en més coses que l'iPhone, amb els Macs, amb els AirPods, amb tots aquests productes, l'Apple Watch, etc. O inclús amb la poma, la típica imatge de qualsevol dispositiu amb la poma menjada. Però aquesta empresa que avui factura, diguem-ne, bilions de dòlars, i diguem-ne, és de les més importants de tot el món, us explicaré com és que va estar a punt de desaparèixer més d'una vegada, no només una. Com va començar sense diners, sense oficines, sense grans inversors i només amb uns dos joves que compartien una obsessió: construir ordinadors que qualsevol persona pogués utilitzar. Un d'ells era un geni de l'electrònica i l'altre era un visionari capaç de convèncer tothom que era, que allò impossible era només una qüestió de temps, que no era impossible, era possible amb els recursos i el temps necessari. Avui viatjarem fins l'estiu de 1976. Potser us sorprèn una mica aquesta data, perquè la majoria potser associeu a l'iPhone o una cosa de més dels anys 90, dels anys 2000. Però com passa sempre en aquest programa, ja ho sabeu, l'estiu que ho va canviar tot no sempre coincideix amb l'època que cal que us expliqui per entendre el que va passar. Aquell estiu, en una petita casa de Los Altos, a Califòrnia, dos amics començaven a muntar a mà unes plaques electròniques que gairebé ningú volia comprar. No podien imaginar que aquell projecte acabaria transformat la manera com treballem, com ens comuniquem, com fem fotografies i com escoltem música. I per entendre com va començar aquesta història hem de retrocedir uns quants anys. Hem de tornar fins al 24 de febrer de 1955. Aquell dia naixia a San Francisco un nen que rebria el nom de Stephen Paul Jobs. Però la seva història començava d'una manera molt diferent a la que tots imaginen. La seva mare biològica, Joan Shive, era una... La seva mare biològica era Joan Shivel, una estudiant universitària nord-americana. I el seu pare biològic era Abdul Fattah Jandali, un estudiant sirià que havia arribat als Estats Units per a continuar la seva formació. Les seves famílies no aprovaven molt aquella relació i davant la situació van prendre una decisió molt difícil: donar el nadó en adopció. Pocs dies després del naixement, l'Steve va ser adoptat pel Paul i la Clara Jobs, una parella de classe treballadora que vivien a Califòrnia. El Paul era mecànic i treballava reparant motors, mentre que la Clara havia treballat com a comptable. No eren rics, de fet vivien amb els recursos molt limitats, però hi havia una cosa que es definia: farien qualsevol sacrifici perquè el seu fill pogués tenir les oportunitats que ells mai havien tingut. L'Steve explicaria molts anys després que mai no es va sentir com un nen abandonat. Sempre repetia que els seus pares adoptius no eren els seus pares adoptius, eren simplement els seus pares. I quan algú li preguntava per la seva adopció, acostumava a respondre que ell havia estat escollit. Aquell dia l'acompanyaria durant tota la seva vida. La seva família es va instal·lar a Mountain View, una zona que encara no era coneguda a Silicon Valley. Avui és el centre tecnològic més important del planeta, aquí a Silicon Valley. La seva família es va instal·lar a Mountain View, una zona que encara no era coneguda com a Silicon Valley, que avui és el centre tecnològic més important del planeta. Però als anys 50 i 60 era, com m'agradaria a mi i a la meva família, tot esto era campo, ¿vale? Tot esto era campo. No hi havia absolutament res, no hi havia empreses tecnològiques. Era tot horts, petits barris residencials i algunes empreses d'electrònica, que això sí, començaven a experimentar una mica amb la tecnologia una mica diferent. Els semiconductors. De fet, el nom aquest de Silicon Valley no es va popularitzar fins al començament dels anys 70 i fa referència al silici, el material utilitzat per fabricar els xips electrònics que acabarien revolucionant el món més endavant. Des de ben petit, l'Steve demostrava una personalitat molt diferent a la de la resta dels nens. Era enormement curiós, però també molt difícil de controlar. A l'escola feia bromes constants i qüestionava els professors, i també sovint es negava a seguir les normes perquè sí. Alguns mestres arribaven a pensar que mai no arribaria enlloc,
i d'altres, en canvi, van entendre que aquell nen simplement necessitava estímuls diferents. El seu pare, el Paul, va tenir una influència decisiva en aquella curiositat. Els caps de setmana passaven hores al garatge de casa reparant cotxes, desmuntant aparells o construint objectes. El Paul insistia que sempre... El Paul insistia sempre en una idea molt concreta. Si alguna cosa es feia, s'havia de fer bé, fins i tot a les parts que ningú veuria mai. L'Steve recordaria aquella lliçó molt bé, durant tota la seva carrera, de fet. I és per això que Apple acabaria cuidant tant el disseny interior dels seus ordinadors, encara que l'usuari mai obrís la carcassa. I mentre els altres nens jugaven a la pilota, l'Steve preferia desmuntar ràdios, televisors i qualsevol aparell electrònic que trobés. No sempre aconseguia tornar-los a muntar, això sí, però cada vegada entenia una mica millor com funcionaven les coses. I aquella curiositat es va multiplicar quan va començar a visitar les empreses tecnològiques de la zona. En aquella època, moltes organitzaven jornades de portes obertes perquè estudiants i aficionats poguessin conèixer els últims avenços. L'Steve quedava fascinat observant aquelles màquines enormes plenes de cables, llums i circuits. Durant l'adolescència també va descobrir una altra de les seves grans passions, l'electrònica. I seria precisament aquesta afició la que el portaria a conèixer una persona fonamental a la seva vida. Aquell jove es deia Stephen Wozniak, tot i que avui gairebé tothom coneix Steve Jobs, molts obliden que sense l'Steve Wozniak, probablement Apple mai no hauria existit tampoc. I també ha de tenir un talent gairebé incomparable per l'enginyeria. Si Jobs era el visionari, Woz era el constructor. Mentre imaginava el futur, l'altre sabia perfectament com fer-lo realitat. Els dos se'n van conèixer el 1971 gràcies a un amic en comú, Bill Fernandez. Estem amb el mut dels Estats Units. El Bill Fernandez. La connexió va ser immediata. Compartien la mateixa fascinació pels ordinadors, pels aparells electrònics i per desafiar els límits de la tecnologia. També compartien una manera molt peculiar d'entendre l'humor. Els encantava gastar bromes elaborades i crear dispositius només pel plaer de demostrar que havien pogut fer-ho. Una de les seves primeres aventures conjuntes va ser la creació de les anomenades Blue Boxes, uns petits aparells capaços d'imitar els tons utilitzats per la xarxa telefònica. I gràcies a això, era possible fer trucades de llarga distància sense pagar un duro. Avui seria completament il·legal, però aquella experiència va ensenyar als dos amics una lliçó molt important. Si eren capaços de construir un dispositiu tan sofisticat en un dormitori, també podrien crear empreses molt més grans. De fet, una dada curiosa. L'Steve Jobs explicaria uns anys més tard que si no haguessin construït les Blue Boxes, probablement Apple no hauria existit mai. Aquell petit projecte els va demostrar que podien crear tecnologia avançada amb molts pocs recursos. I acabant l'institut, els camins dels dos amics es van separar temporalment. El Wozniak començava a treballar com a enginyer, mentre el Steve Jobs s'inscrivia al Reed College, una prestigiosa universitat a Oregon. La seva etapa universitària, però, va durar ben poc. Només 6 mesos després va decidir abandonar oficialment els estudis, no perquè no li hagués d'aprendre. Tot el contrari, considerava que moltes assignatures no li aportaven res i no volia que els seus pares continuessin gastant-se uns diners que gairebé no tenien. I tot i deixar la universitat, l'Steve no va marxar immediatament. Continuava assistint i com a oient a les classes que realment sí li interessaven. Entre totes, n'hi havia una que acabaria canviant la història de la informàtica sense que ningú ho sospités. Era la classe de cal·ligrafia. En aquella assignatura aprenien tipografies, proporcions, espais entre lletres i composició visual. Semblava una matèria completament inútil per a aquest futur empresari tecnològic, però 10 anys més tard, quan Apple desenvolupava el Macintosh, el Jobs insistiria que els ordinadors havien d'incorporar tipografies elegants i agradables de llegir. Avui qualsevol ordinador, tablet o telèfon permet escollir milions de tipografies. I aquella idea, en bona part, va néixer d'aquesta classe de cal·ligrafia de l'Steve Jobs. Després de deixar el Reed College, l'Steve va viure una etapa força caòtica. Dormia al terra de les habitacions dels seus amics, retornava ampolles de Coca-Cola per aconseguir algunes monedes amb què comprar menjar i caminava diversos quilòmetres cada diumenge per anar a sopar gratuïtament al Hare Krishna. Però fins i tot en aquella situació continuava buscant experiències noves. Es va interessar pel budisme zen, va experimentar amb els diferents estils de vida i fins i tot va viatjar a l'Índia buscant una mena d'il·luminació espiritual.
Aquell viatge doncs, el marcaria profundament i influiria en la seva manera d'entendre el disseny. La senzillesa, el minimalisme i eliminar tot allò que fos necessari. I eliminar tot allò que fos innecessari. Quan va tornar als Estats Units, va començar a treballar a Atari, una de les empreses més innovadores del moment. Una de les empreses més innovadores del moment en el món dels videojocs. La seva feina consistia a ajudar al desenvolupament dels jocs recreatius, però la convivència amb els companys no era sempre gaire fàcil, diguem-ne. No us creieu que l'Steve Jobs no era brillant? Era, de fet, ho era. Però també era extremadament exigent, directe i poc pacient. Algunes persones admiraven aquella intensitat i d'altres la trobaven insuportable. Sense saber-ho, estava a punt d'entrar en contacte amb el moviment que acabaria canviant la història de la informàtica, el Homebrew Computer Club. Allà començava de veritat la història d'Apple. Quan Steve Jobs va començar a assistir a les reunions del Homebrew Computer Club, probablement encara no era conscient que estava entrant a llocs on naixeria la revolució dels ordinadors personals. Aquelles trobades, celebrades en un modest garatge i posteriorment en sales de Califòrnia, reunien enginyers, estudiants, professors i aficionats que compartien una mateixa idea. Els ordinadors no havien de ser màquines reservades pels governs, les universitats o les grans empreses. Podien arribar també a les cases. Avui aquesta formació sembla bastant evident, però als mitjans dels anys 70 era gairebé una bogeria. Un ordinador ocupava una habitació sencera, costava desenes o centenars de milers de dòlars i els podien comprar només especialistes. En aquell ambient d'intercanvi, construint idees, l'Steve Wozniak va començar a treballar en un petit ordinador que havia construït simplement per diversió, no us creieu que era gran cosa. Era una placa electrònica molt més compacta que qualsevol altra de l'època, capaç de connectar-se a un monitor i mostrar informació directament a la pantalla. Per al Wozniak era només un repte tècnic, però per al Jobs, en canvi, era una cosa molt més gran. L'Steve va veure immediatament que aquell invent podia convertir-se en un producte comercial. Va començar a insistir al seu amic perquè deixés de pensar com un enginyer i comencés a pensar com un empresari de veritat. El Wozniak no estava gaire convençut, això sí. De fet, la seva primera idea era regalar els plànols perquè qualsevol persona pogués construir el seu propi ordinador, fer una espècie de codi obert, tot i que no era codi. Però el Jobs, que tenia una capacitat extraordinària de convèncer els altres, finalment el va convèncer i van decidir doncs, provar sort amb aquesta empresa. És que molta gent creu que Apple va néixer literalment des del garatge de l'Steve, però la realitat és una mica diferent. Va? El garatge de la seva casa, bueno, dels seus pares, el servia sobretot per muntar les primeres plaques i per organitzar el material. Però gran part del desenvolupament d'Apple ja s'havia fet abans, a les reunions aquestes que us he comentat. Però bueno, que sí que queda molt més bé dir que tot va començar en el garatge, tot és del garatge, tot és des de zero. Però bueno, sabeu aquí que no és del tot cert. Per posar en marxa el projecte necessitaven diners, i no en tenien exactament. L'Steve Jobs va vendre la seva furgoneta Volkswagen, l'Steve Wozniak va vendre la seva calculadora científica Hewlett Packard, un aparell molt valuós per a qualsevol enginyer de l'època, i amb aquells pocs centenars de dòlars van comprar els primers components. El primer cop de sort va arribar gràcies a Paul Terrell, propietari d'una botiga d'informàtica anomenada Byte Shop. Quan Jobs li va ensenyar el seu ordinador, el Terrell va quedar prou impressionat i va fer una comanda de 50 unitats. Però hi havia una condició molt important. No volia només les plaques electròniques, les volia tot completament muntades. Els dos Steve no tenien suficients diners per comprar els components necessaris per fabricar 50 ordinadors. El Jobs va començar una autèntica cursa contra el rellotge. Va convèncer a diversos proveïdors perquè els cedissin el material a crèdit, comprometent que cobrarien tan bo com entreguessin la comanda. Era una operació molt arriscada. Si Byte Shop canviava d'opinió o alguna cosa sortia malament, Apple faria fallida abans fins i tot.

Però tranquils, que va funcionar. Durant dies i nits, els dos amics, ajudats, això sí, per alguns familiars i coneguts, van anar muntant una per una totes les plaques dels 50 ordinadors d'Apple. I no era un ordinador com els actuals, eh? El client encara havia d'afegir un teclat, una pantalla, la carcassa... Però comparat amb la competència, era extraordinàriament avançat. I l'1 d'abril de 1976 naixia oficialment Apple Computer. De fet, encara avui no hi ha una única explicació definitiva sobre l'origen del nom d'Apple. Steve Jobs sempre va dir que li agradaven les pomes i que havia estat treballant en una granja de pomeres i el nom doncs, era així com proper, senzill i gens intimidatori. I també tenia un avantatge pràctic. Apareixia abans que Atari a les guies telefòniques. Però l'Apple 1 era només al principi. L'Steve Jobs estava convençut que el futur no consistia en prendre aquestes plaques electròniques als aficionats. El futur era fabricar un ordinador que qualsevol persona pogués utilitzar sense ser enginyer. I aquella idea es convertiria en l'Apple 2. Presentat el 1977, va ser un dels primers ordinadors d'aquests temes, ordinadors personals, realment preparats per arribar al gran públic. Venia amb una carcassa de plàstic elegant, teclat incorporat, gràfics en color i la possibilitat de connectar-lo fàcilment a un televisor o monitor. Mentre altres fabricants continuaven pensant en enginyers i programadors, Apple començava a pensar en les famílies, estudiants i petites empreses. I l'èxit, evidentment, doncs va ser espectacular. Les vendes es van multiplicar any rere any i cada vegada més escoles incorporaven ordinadors d'Apple a les aules. Empreses petites començaven a informatitzar la seva comptabilitat i per primera vegada moltes persones descobrien que un ordinador podia servir tant per treballar però també per aprendre, escriure o jugar. I aquell creixement, però, també obligava Apple a professionalitzar-se. L'empresa deixava de ser una aventura entre dos amics per convertir-se en una companyia amb centenars de treballadors. I van arribar aquí també inversors, directius i un nou equip de desenvolupament. Entre ells destacava Mike Marcula, un antic executiu d'Intel que havia invertit més de $250,000 en Apple quan gairebé ningú hi confiava. No només va portar diners, també va ajudar a construir l'estratègia comercial de la companyia i a transformar-la en una empresa preparada per competir amb els grans fabricants. I l'any 1980 Apple sortia a borsa. Va ser una de les ofertes públiques de venda més importants des de la de Ford Motor Company, que havia sigut, això sí, dècades abans. En qüestió d'hores, centenars de treballadors es convertien en milionaris sobre el paper. Steve Jobs només tenia 25 anys i era una de les persones més riques als Estats Units. Però els diners no semblaven interessar-lo especialment. El que realment volia era construir el millor ordinador del món. A principis dels anys 80, Apple treballava en un projecte anomenat Lisa. Havia de ser el futur de la informàtica. Durant aquell desenvolupament, Steve Jobs va visitar els laboratoris de Sherrock Park, un centre d'investigació on els enginyers estaven experimentant amb tecnologies completament revolucionàries. I allà va veure, doncs, una cosa que el deixaria sense paraules. Un ordinador que no s'utilitzava escrivint ordres en aquesta pantalla negra, sinó movent un petit dispositiu anomenat ratolí. Les finestres s'obrien de manera gràfica. Les icones representaven carpetes, documents i papereres. Era una manera d'interactuar amb ordinador infinitament més intuïtiva. L'Steve va sortir convençut que aquell era el futur. De fet, moltes vegades s'afirma que l'Steve Jobs va inventar el ratolí o la interfície gràfica, però en realitat totes dues tecnologies ja existien gràcies a Sherrock Park. El gran mèrit de Steve Jobs va ser entendre que podien convertir-se en productes comercials i assequibles, que els va portar, això sí, al públic abans que ningú. Aquella inspiració acabaria donant lloc al Macintosh, un projecte que el Steve convertiria gairebé en una obsessió. Exigia perfecció absoluta, repetia representacions desenes de vegades i obligava els equips a començar de nou si alguna cosa no el convencia. Podia ser extraordinàriament inspirador, però també extremadament dur. Molts treballadors recorden aquella època com la més intensa de les seves vides. L'Steve tenia una habilitat molt peculiar que alguns dels seus col·laboradors van acabar batejant com el camp de distorsió de la realitat. Era capaç de convèncer equips sencers perquè podien doncs, aconseguir aquests objectius que teòricament eren impossibles, etc. Però
de vegades simplement esgotava la gent. En resum, que era una mica pesat. El Macintosh es presentava oficialment el gener de 1984, amb un anunci que encara avui és considerat un dels millors de la història de la publicitat. Era dirigit pel Ridley Scott. Mostrava una societat controlada per un gran dictador inspirat en la novel·la 1984 de George Orwell. El missatge era clar. Apple venia a alliberar la informàtica del domini d'IBM. L'impacte mediàtic va ser enorme, com us imagineu, però les vendes no van créixer tan ràpid com s'esperava. El Macintosh era extraordinàriament innovador, però també molt car i amb algunes limitacions tècniques. I a dins d'Apple van començar a aparèixer algunes tensions i l'Steve Jobs pensava que calia continuar innovant sense mirar enrere.

0: give it back up there, everybody. And thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Altres directius reclamaven una gestió més tranquil·la i més centrada en els resultats econòmics. I per intentar reforçar la direcció de l'empresa, el Jobs havia convençut a un dels executius més prestigiosos dels Estats Units perquè abandonés PepsiCo i es convertís en el nou conseller delegat d'Apple. Aquell home era John Sculley. Per fer-li l'oferta, li va pronunciar una frase que encara avui forma part de la història dels negocis. Li va dir: «Vols passar la resta de la teva vida venent aigua amb sucre? O vols venir amb mi i canviar el món?» I l'Sculley, pues mira, pues va acceptar. Però ningú podia imaginar que amb només 2 anys més tard seria precisament ell qui acabaria apartant l'Steve Jobs de l'empresa que ell mateix havia fundat. Quan John Sculley va acceptar convertir-se en el nou director executiu d'Apple, Steve Jobs estava convençut que havia trobat la persona ideal per portar l'empresa al següent nivell. Ell mateix havia anat a buscar-lo, a Pepsi. I després de pronunciar-li aquesta frase, la relació els primers mesos, diguem-ne, que semblava funcionar. Però ben aviat, com va aparèixer aquestes diferències, el Jobs, diguem-ne, que era molt més visionari, molt més obsessionat amb el producte i molt capaç de canviar aquesta opinió, de la seva mateixa pròpia opinió també, diverses vegades en un mateix dia. En canvi, l'Sculley prioritzava l'organització, els beneficis i la gestió molt més tradicional, diguem-ne. El Macintosh havia revolucionat la manera d'entendre els ordinadors, però les vendes no eren tan elevades com perquè Apple seguís així, doncs, gaudint i de manera... Però les vendes no havien sigut tan altes com havien previst i el Consell d'Administració començava a perdre la confiança en el seu fundador. Al maig de 1985, després de diverses reunions molt tenses, el Consell va donar suport al Sculley i Steve Jobs va vendre el control de la companyia. Al maig de 1985, després de diverses reunions molt tenses, el Consell va donar suport a Sculley i Steve Jobs va perdre el control de la companyia que ell mateix havia creat. Amb només 30 anys es trobava fora d'Apple. Anys després explicaria que havia estat el moment més dolorós de la seva vida professional, però també el que més el va fer créixer. Lluny de rendir-se, Jobs va decidir començar des de zero una altra vegada. Aquell mateix any fundava Next, una empresa dedicada a construir ordinadors d'altíssim nivell per a universitats i centres de recerca. I com era habitual en ell, doncs no volia fabricar el mateix producte aquest tipus qualsevol. Va invertir fortunes en disseny, en nous materials i en un sistema operatiu molt avançat, fins al punt que els ordinadors de Next acabarien sent admirats pels enginyers de tot el món. Dada curiosa, tot i que fossin realment cars per triomfar de manera comercial, va ser precisament en l'ordinador Next on el científic britànic Tim Berners-Lee va crear avui el primer servidor i la primera pàgina web de la història, donat a l'origen aquesta World Wide Web o el www que utilitzem cada dia. Però mentre Next intentava trobar el seu lloc al mercat, Steve Jobs va prendre una decisió que semblava encara més arriscada. L'any 1986 comprava a George Lucas una petita divisió d'efectes especials que no passava greus dificultats econòmiques. Aquella empresa potser us sona sobretot si heu escoltat el programa de la setmana passada. L'empresa es deia Pixar. Inicialment no produïa pel·lícules, sinó ordinadors destinats a hospitals i empreses especialitzades, però el negoci no funcionava i el Jobs va haver de portar milions de dòlars de la seva pròpia butxaca per evitar-ne el tancament. Molts li recomanaven vendre-la, però ell, en canvi, confiava cegament en el talent dels seus animadors. Durant aquells anys, Pixar va començar, ara sí, a produir petits curtmetratges que sorprenien tota la indústria. El més conegut és Teen Toy, i va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge d'animació el 1989 i va demostrar que els ordinadors podien explicar històries plenes d'emoció. Aquell premi, com recordareu, va obrir les portes a aquest acord històric entre Disney i el que finalment acabaria sent Disney Pixar. Junts començarien la producció del primer llargmetratge d'animació creat íntegrament per ordinador. El projecte es deia Toy Story i molts pensaven que seria impossible mantenir l'atenció del públic durant més d'1 hora i mitja amb personatges digitals. Però quan la pel·lícula es va estrenar el 1995, es va convertir en un èxit mundial i va revolucionar completament la indústria del cinema. Pixar passava de ser una empresa desconeguda a convertir-se en un dels estudis més admirats del planeta. I Steve Jobs tornava a considerat un dels empresaris més brillants de Silicon Valley. De fet, quan Pixar va sortir a borsa després de l'èxit de Toy Story, la fortuna de Steve Jobs es va disparar fins al punt que durant aquells anys era molt més ric gràcies a Pixar que no pas per lo que havia guanyat amb Apple. I mentre Steve Jobs triomfava lluny de Cupertino, Apple vivia un dels moments més complicats de la seva història. La companyia havia perdut el rumb totalment. Fabricava desenes de models diferents ordinadors que competien entre si. Microsoft dominava el mercat amb Windows i molts analistes asseguraven que Apple estava condemnat a desaparèixer. Les pèrdues augmentaven any rere any i els successius directors executius eren incapaços de trobar una solució. I finalment, el 1996, Apple va prendre la decisió, doncs, bastant inesperada. Va comprar Next per incorporar al seu sistema operatiu. Amb aquella operació també recuperava el seu fundador, Steve Jobs, i aquest tornava a l'empresa 11 anys després d'haver-ne estat expulsat de la seva pròpia empresa. Inicialment només havia d'actuar com a assessor, però la situació era tan delicada que el Consell li va demanar, si us plau, que assumés la direcció. El primer que va fer va ser eliminar desenes de productes que considerava inútils. Va simplificar completament el catàleg de manera, doncs així, bastant radical. I va resumir l'estratègia d'Apple en una idea molt senzilla. Fabricar pocs dispositius, però que fossin excel·lents. També va sorprendre tothom anunciant un acord amb Microsoft i el Bill Gates invertiria 150 milions de dòlars a Apple i, doncs així, podien garantir que Microsoft Office continués existint pels Mac. Molts aficionats ho van interpretar com una rendició, però Steve Jobs sabia que aquella aliança era imprescindible perquè Apple pogués sobreviure. I els resultats no van trigar a arribar. El 1998 es presentava l'iMac, un ordinador completament diferent a qualsevol altre, amb una carcassa translúcida de colors, formes arrodonides i una filosofia molt més senzilla. L'iMac es va convertir en un èxit mundial i demostrava que Apple tornava a ser capaç de sorprendre. 3 anys més tard arribaria un altre producte destinat a canviar la indústria, l'iPod. 1000 cançons a la teva butxaca, era l'eslògan. En molt poc temps, Apple dominava també el mercat de la música digital, gràcies a l'iPod i a l'iTunes Store. Bueno, l'iTunes Store, la botiga d'Apple de música, en resum. Aquesta permetia comprar cançons legalment a través d'internet d'una manera molt més senzilla que qualsevol altra plataforma. Però Steve Jobs ja pensava en el següent pas. Havia observat que cada vegada, s'havien popularitzat... Però Steve Jobs ja pensava en el següent pas. Havia estat observant que cada vegada més telèfons mòbils incorporaven reproductors de música i estava convençut que tard o d'hora acabarien fent que l'iPod fos innecessari. I la seva resposta va ser tan senzilla com revolucionària. Si algú ha de matar l'iPod, serem nosaltres. Aquella decisió donava inici a un dels projectes més secrets de la història d'Apple. Perdoneu per l'ASMR aquest. Un petit grup d'enginyers començava a treballar darrere les portes en un dispositiu que havia de combinar un telèfon, un reproductor de música i un ordinador connectat a internet. Dins de l'empresa gairebé ningú sabia res del que s'estava desenvolupant. El projecte rebia un nom en clau. Aquest era el Project Purple i sense que el món encara en fos conscient, acabava de començar el camí cap a un dels llançaments tecnològics més importants de tots els temps.

La tecnològica especulava sobre un possible telèfon d'Apple. Alguns parlaven d'un iPod amb trucades, altres pensaven que simplement era una resposta als dispositius de la Nokia, Motorola o la BlackBerry, que en aquell moment s'ha de dir que no dominaven el mercat. De fet, cal recordar una cosa important. L'iPhone no va ser el primer telèfon intel·ligent de la història. Anys abans havien existit ja dispositius com l'IBM Simon o el Nokia Communicator, o també les populars BlackBerry, capaces d'enviar correus electrònics i navegar de manera limitada per internet. Però Steve Jobs volia construir un telèfon millor. Volia reinventar completament el concepte de telèfon mòbil. I aquell mateix matí va començar la presentació amb una de les frases més recordades de la història. Va dir que aquell dia Apple presentaria tres productes revolucionaris. El primer era un iPod amb pantalla panoràmica i controls tàctils. El segon, un telèfon mòbil completament nou. I el tercer, un dispositiu capaç de navegar per internet com abans. Per internet com mai abans. Durant uns segons va repetir els tres productes diverses vegades, mentre el públic començava a aplaudir, fins que va somriure i va pronunciar una frase que ja forma part de la història de la tecnologia. Ai, no són tres dispositius diferents, és un de sol. En aquell instant apareixia a la pantalla la paraula iPhone, i l'auditori esclatava en una ovació. L'aparell sorprenia perquè eliminava gairebé tots els botons físics. La pantalla ocupava pràcticament tota la part frontal i es controlava amb els dits, sense necessitat de llapis electrònics. L'Steve Jobs acostumava a dir que tots naixem amb els millors dispositius apuntadors possibles, als nostres dits. Aquella idea, que avui sembla completament normal, era revolucionària en una època en la que tots els telèfons incorporaven aquests teclats físics, però en canvi l'iPhone també integrava això amb un navegador d'internet molt més complet que els que hi havia fins alhora, un reproductor de música i una càmera, a més d'aquest sistema operatiu pensat perquè qualsevol persona pogués utilitzar-lo sense haver de llegir cap manual. De fet, una dada curiosa és que durant aquesta presentació, el primer iPhone encara era un prototip molt inestable. Els enginyers havien preparat un recorregut molt concret perquè Steve Jobs no sortís mai de l'ordre previst. Si hi havia una aplicació abans d'hora o repetia alguna demostració, el dispositiu podia literalment buguejar-se i explotar en qualsevol moment. A veure, no tant, però que podia fallar molt. Per això, només durant alguns mesos, aquest petit grup d'enginyers coneixia realment com funcionava el telèfon. I quan l'iPhone va arribar a les botigues el juny de 2007, les cues van començar hores abans de l'obertura. Milers de persones esperaven davant dels establiments d'Apple per comprar un dispositiu que costava molt menys que la majoria de mòbils del moment. Alguns analistes continuaven pensant que seria un fracàs perquè no tenia teclat físic. I, a més, no permetia canviar la bateria com es feia abans. I era molt més car que els seus competidors. Però el mercat va demostrar ràpidament el contrari. Els usuaris descobrien una manera completament diferent d'entendre el mòbil. Ja no era només un aparell per trucar o enviar missatges, era una petita pantalla des d'on es podia escoltar música, consultar mapes, mirar vídeos, navegar per internet, gestionar gairebé qualsevol aspecte de la vida quotidiana. I la revolució encara seria molt més gran un any després, perquè l'any 2008 Apple presentava l'App Store, una botiga d'aplicacions que permetia a qualsevol desenvolupador crear programes per a l'iPhone. Aquella decisió transformava completament el sector tecnològic. En molt poc temps apareixien milers d'aplicacions per jugar, estudiar idiomes, reservar hotels, demanar menjar, controlar les finances o parlar amb persones de qualsevol lloc del món. Avui ens sembla normal descarregar una aplicació en pocs segons, però abans de l'App Store, pràcticament aquest model no existia. Les conseqüències no van afectar només a Apple. Empreses que semblaven invencibles van començar a perdre força. Nokia, que havia estat fabricant de telèfons més importants del món de l'època, no va saber adaptar-se prou ràpid a la realitat. BlackBerry, la famosa amb aquests teclats tan físics, també va veure com els seus clients l'abandonaven progressivament. I fins i tot Google va decidir redissenyar completament l'Android, després de veure aquesta presentació de l'iPhone. Perquè els primers prototips del seu sistema operatiu encara semblaven molt més al d'una BlackBerry que no pas al que s'estava portant en aquell moment, que era l'iPhone. I mentrestant, Steve Jobs continuava presentant nous productes gairebé cada any. Arribaven l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 i el 2010, un altre dispositiu destinat a crear una categoria completament nova, l'iPad. Molts periodistes asseguraven que ningú necessitava una tauleta electrònica, però una vegada més, Apple aconseguia demostrar que existia un mercat immens per un producte que gairebé ningú havia imaginat d'aquella manera.

Però mentre l'empresa vivia el millor moment de la història, Steve Jobs lluitava en silenci contra una gran malaltia. L'any 2003 l'havien diagnosticat un tipus molt poc habitual de càncer de pàncreas. Inicialment va intentar controlar la malaltia amb tractaments alternatius i canvis d'alimentació abans d'acceptar la intervenció quirúrgica. I amb el pas dels anys va haver de sotmetre-se a diferents operacions i fins i tot a un trasplantament de fetge. Tot i així, sempre que podia, continuava treballant i participant en les presentacions dels nous productes. La seva aparença cada vegada era més prima, alimentava doncs, constantment rumors sobre el seu estat de salut. I l'agost de 2011, conscient que ja no podia continuar al mateix ritme que havia tingut fins al moment, Steve Jobs presentava la seva dimissió com a director executiu d'Apple. En una carta molt breu afirmava que sempre havia dit que si arribava el dia en el que no pogués complir les seves responsabilitats, seria el primer en comunicar-ho. El seu successor seria Tim Cook, un executiu molt diferent de Jobs, menys mediàtic, més discret i amb una enorme capacitat per gestionar la cadena de producció d'una empresa que ja venia centenars de milions de dispositius arreu del món. L'Steve Jobs moria el 5 d'octubre de 2011, només un dia després de presentar l'iPhone 4S. Tenia 56 anys. La notícia va provocar una reacció mundial. Milions de persones es van deixar doncs, flors, pomes mossegades i missatges d'abans de les Apple Store. Líders polítics, empresaris i creadors de tot el món coincidien en una mateixa idea. Havia estat una de les persones que més havia contribuït a transformar la tecnologia contemporània. Tot i ser conegut com a fundador d'Apple, Steve Jobs figura com a inventor o coautor en més de 450 patents relacionades amb ordinadors, telèfons, interfícies, botigues, embalatges i fins i tot en escales de vidre utilitzades a les Apple Store. Des de la seva mort, Apple no ha deixat de créixer. Sota la direcció de Tim Cook han arribat nous models d'iPhone, Apple Watch, AirPods, els processadors d'Apple Silicon, serveis com Apple Music, Apple TV+, Apple Pay o iCloud. I la companyia s'ha convertit en diverses ocasions en l'empresa amb més valor borsari del planeta. Avui els seus productes es venen a pràcticament tots els països i milions de persones utilitzen cada dia algun dispositiu dissenyat per Cupertino. Però potser el canvi més gran no és econòmic, sinó social. L'iPhone va transformar la fotografia, perquè avui fem imatges en un sol dia que moltes famílies fa 30 anys. Va canviar la manera de comunicar-nos gràcies a les aplicacions de missatgeria instantània. Va impulsar les xarxes socials tal com les coneixem. Va facilitar el teletreball, les videotrucades, els pagaments amb el mòbil, la navegació amb GPS, el consum de música, el vídeo en streaming i fins i tot la manera com ens informem. També ha obert nous debats sobre la privacitat, la dependència dels dispositius i el temps que passem davant les pantalles o l'impacte que té la tecnologia en la salut mental. A més, ara mateix, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, els telèfons, aquella revolució continua sent el pa de cada dia. Llavors us preguntareu, què va canviar realment aquell estiu de 1976? Doncs potser et va demostrar que les grans revolucions no sempre neixen a laboratoris gegants ni a empreses multimilionàries. De vegades comencen amb dues persones treballant en una casa familiar, convençudes que el futur doncs, pot ser diferent. I si Steve Jobs no hagués conegut el Steve Wozniak, probablement Apple no hauria existit. I si no hagués estat expulsat de la seva pròpia empresa, potser mai hagués creat Next, ni hauria apostat per Pixar. I si Apple no hagués estat al límit de la fallida, potser Jobs no hi hauria tornat mai. I si l'iPhone hagués estat només un telèfon més, avui probablement continuaríem portant un reproductor de música, una càmera, un navegador GPS i un mòbil, tot per separat. I és que la història d'Apple és en realitat la història d'una empresa que va entendre que la tecnologia només té sentit quan és capaç de fer-nos i de fer. I és que la història d'Apple és en realitat la història d'una empresa que va entendre que la tecnologia només té sentit quan és capaç de fer-se invisible. Quan deixa de ser complicada i es converteix en una eina que tothom pot utilitzar. Però també és la història d'un home exigent, brillant i un profundament també imperfecte. Capaç de crear i inspirar equips sencers, de prendre decisions i també de canviar indústries que semblaven immovibles. El seu llegat no només és un telèfon o un ordinador, és haver contribuït a redefinir la relació entre les persones i la tecnologia en només unes dècades. I perquè al cap i a la fi, milions de persones potser no recordaran la data exacta en el que Steve Jobs va presentar l'iPhone, però gairebé totes recorden el primer cop que van tocar una pantalla tàctil, que van descarregar una aplicació, o que van descobrir que podien portar internet sencer dins de la seva butxaca. I probablement aquest és el seu llegat.
haver contribuït a una idea que semblava impossible i també a una eina quotidiana que acaba transformant la vida pràcticament a tothom. I aquí és on acaba la història d'Apple. No sabem molt bé com categoritzar-ho, però bueno, diguem-ne aquesta revolució tecnològica. Dit això, seguim aquí a Ràdio Molins de Rei, escoltant biografies, esdeveniments importants. Podeu escoltar-ho tot a aquests programes d'estiu, ja sabeu, Passeig de la Fama, i si no, l'estiu que va canviar tot. Ha estat un plaer tenir-nos amb vosaltres, i dit això, ens veiem a la propera. Adeu!

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment arruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A un migdia les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Ya se ha acabat. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, la feina feta per la companyia de Jesús, el treball científic que s'hi ha fet, el tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala, ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19.34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20.29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
26: Sí, intentarem o a Centelles o a Tona. No, veurem.
27: O al Puigagordi o al Castell de Tona.
9: Les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. No, la 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
6: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
28: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
29: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
28: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem evidentment a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
30: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Delta Ebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Delta Ebre.
31: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més, efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
30: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
32: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
9: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
32: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
4: Notícies en xarxa.
0: 11 minuts i dos quarts de 3 i eclipsi a banda. Aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
5: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
0: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
5: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
0: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
5: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
10: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
7: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
0: I arribarem als esports amb música.
11: Bolería, bolería.
0: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
5: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
0: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica. Falling.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt pericó a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia, al municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, la porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano, al conjunt londinenc. I en handbol, el Frenkie Balomano Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallès, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens han fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
8: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
9: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
4: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
10: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat Ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
4: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
2: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
4: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
2: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
4: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
2: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
4: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
2: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
2: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèrics.
4: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
4: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
6: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
8: Farem un parpadeig. Pum, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
14: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
15: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
9: Penso que serà l'últim eclipsi que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
4: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
2: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
4: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
17: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
16: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
4: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
16: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
4: Canal Reus, Paula Jansà.
18: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
19: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
18: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
4: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
21: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
20: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
22: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
23: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre, hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
22: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
4: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
1: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
4: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
10: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
4: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
24: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
25: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
24: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
4: En punt 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
26: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
27: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
26: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil. I és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
4: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
2: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
4: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
5: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut

0: Joiero. Un joiero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
1: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'Illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipse. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, 1 minut 2 segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
0: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipse. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar, uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
2: Notícies en xarxa.
3: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegues.
4: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
3: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
4: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
3: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
4: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers, i el de Reus creix un 6%.
3: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
6: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
5: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
3: I arribarem als esports amb música.
7: Bolería, bolería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací.
3: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
4: Cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
3: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler. Un tema idoni per a una jornada històrica.

0: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu Eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
4: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
1: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota, per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
5: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar, hem tingut opcions fins al final, i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà l'UCAM Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada. Gaudeix la tarda i fins demà.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi. Però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
3: Aquí tindrem un vol d'helicòpter. Tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
2: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentaria amb morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. AENA ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la falla del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu
4: i la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys de braçoles. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
7: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
8: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Ràdio Nostàlgia, anys 50.

April in Paris.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Benvinguts, canalla! Benvinguts i molt bon estiu!
5: Generació Chip, Generació Chip.
4: I per celebrar l'estiu...
5: Generació Chip.
4: Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
6: Generation. Ready for a transmission. Look for it, Hello AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume.

0: amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Chic. Com sempre, amb les ganes a tope, ganes de compartir 55 minuts a partir d'ara amb la millor música de la història. La música dels 80 i els 90, que és la nostra, eh? Ja ho sé, que vindrà i dirà que la millor música de la història és potser molt grandiloquent i que hi han hagut altres èpoques. No ho sé. Del que fa la música moderna, jo diria que... No entraré a debatre això que fan ara, això que en diuen reggaeton i aquestes... aquí ja no entraré, perquè aquesta conversa, diguem que la tenim guanyada de carrer. Però si hi ha hagut dècades... Home, hi ha dècades importants, els 50, els 60, quan comença tot el rock and roll, tot, que de fet és la base, eh? No oblidem que una música sempre té la base de l'anterior, encara que no siguin estils ben bé iguals, però segur que la música disco, la música funky, ve d'aquell soul, d'aquell rock and roll dels 50, no? Ara no ens posarem aquí avui. Escolta'm, tu, que aquí venim a passar-ho bé, que venim a recordar cançons dels 80 i els 90, que és el que ens agrada, és el que fem aquí, al Generació Chic. I ho fem també amb vosaltres, gràcies a la participació que teniu a través d'Instagram, al nostre perfil, amb l'arroba al davant, Generació Chic, tot junt, on podeu comentar, anar comentant el programa d'avui, podeu anar comentant doncs, altres coses que, no sé, el que us passi pel cap, què us suggereixen o què us recorden les cançons que anem posant. O, per què no, com feu molts, demanar-nos cançons, la vieja usança, amb el més pur estil de la ràdio dels 80 i els 90, que també és el que volem recuperar aquí, doncs anar presentant aquests discos, aquestes cançons, com es feien els 80 i els 90. Així que avui començarem amb una d'aquestes peticions. Sí? Ens hi posem? Doncs vinga, començarem amb una cançó que ens demanava la Mar, la Maria. Recordant el gran rei del pollo frito. Te'n recordes que era el rei del pollo frito, sí o no?
0: Generació Chic.
1: Ai, el Ramon Fill.

Si hi ha hagut cançons famoses de Ramon Zin, doncs aquesta segurament és, juntament amb Hormigón, Mujeres i Alcohol, una de les seves grans cançons. Es diu com un susurro, és del 86, i és d'un àlbum, segurament també del seu àlbum més potent, La vida en el filo. En José Ramón Julio Martínez. Clar, així... A veure qui és el guapo que coneix el Ramon Fino, que podem dir que és el Ramon Fin. El rei del pollo frito, el senyor de Vallecas, el que també va ser president de l'ESGAE, tantes coses i tots els marrons que això li van venir. Però bé, al final el que ens interessa a nosaltres, Ramon Fin, amb aquest com un susurro, obrint el Generació Xic d'avui, una petició que et deia, ens feia la Maria, i que bé, aquí la tens, aquí és el que... Si aquí és nosaltres, si estem per servir, el que demanis, què vols? Tu què vols? Si som aquells que estem aquí, a l'ull que tot ho veu, aquell ull, com deien això? L'Eye in the Sky. Ai! El projecte del senyor Alan Parsons, The Alan Parsons Project, amb aquesta cançó des d'un àlbum que es deia també així, The Eye in the Sky, l'ull que tot ho

projecte que et deia del senyor Alan Parsons, en realitat, és un projecte compartit. Alan Parsons, a més del gran Alan Parsons, és també Eric Wolfson. Tots dos enginyers de so d'un estudi que potser et sona i que està a Londres i que es diu Abbey Road. Doncs sí, Alan Parsons Project al final és un projecte de dos companys de feina. Dos enginyers de so que compartien feina allà a Abbey Road, treballaven a Abbey Road, i que gravaven un àlbum dels Pink Floyd, un àlbum que potser també et sona, que es diu The Dark Side of the Moon, van decidir fer també coses junts. Van dir, hosti, també nosaltres també podem fer coses així. No sé si en principi era una pretensió una mica passadeta de voltes, o no. La qüestió és que s'hi van posar i van treure coses com aquestes. El 82 treien un àlbum que es deia, com et deia, exactament igual que aquesta cançó, The Eye in the Sky, i que, bé, segurament els fa explotar a tot arreu. Fa que s'escolti a tot el món, absolutament a tot el món, de Alan Parsons Project amb aquest The Eye in the Sky. Una de les que també ens agraden, perquè no tot ha de ser música disco, ens agrada també la música aquella fresca, no?, que et fa... que et fa estar guai, com per exemple aquesta. Sona el Swing Out Sister, amb aquest Breakout. Una cançó alegre, divertida, eh? Et fa moure, et fa... Mira, és aquelles cançons que et posen de bon humor. Breakout...

que et deia, una cançó guapa, divertida, de les que et fan aixecar ja els peus i ja et fan posar-te a ballar. El String Out Sister amb aquest Breakout, una cançó de 1986. Aquests són anglès, són britànics, ells. Amb aquesta cançó, Breakout, va ser l'única cançó amb la que van arribar a triomfar a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units.

final, la barreja de tot això fa que surti una música guapa, divertida, perquè sí. Home, doncs està bé, ens agrada Swing Out Sister, Breakout. I ara ens n'anem? A on ens n'anem? Mira, mira, mira, ens n'anem a Itàlia. Ho fem amb el Nec i la Laura, que diuen que no hi és. No tant, no tant, no tant.

i la Laura. Mira, aquesta no ens la demana la Laura, però nosaltres li dediquem a la Laura. Alguna Laura, bastantes Laures que tenim, seguint-nos aquí també al Generació Chic. La cançó de l'italià Nec. Més conegut com a Nec, però que en realitat es diu Filippo Neviani. Va, vinga, la cantem tots o què?

0: va, parem, perquè si no...
1: Escolta'm, tu, aquesta cançó és de 1997. És de l'àlbum NEC. Aquí a Espanya es va publicar amb un àlbum que es deia NEC, igual que el cantant, en Filippo. En realitat, aquesta cançó ve de l'àlbum també de 1997, Lei, gli amici e tutto il resto, i es diu, evidentment, en italià, Laura non c'è. Aquí escoltem la versió en espanyol, que és la que ens ha quedat. Sí que és veritat que a nosaltres ens agrada posar les versions originals, però mira, aquesta ens la Laura ens l'ha robat. El que ens ha robat la Laura és el cor. Oh, yeah, sí.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Vinga, on són aquestes noies? Ladies night. Doncs vinga, a veure on són aquestes noies de la nit. Les noies que ens porten els Cool and the Gang. Les noies... d'aquest Ladies Night. Anem amb una miqueta de sessió de funky, funky.

qualsevol, eh? Qualsevol. N'hi han moltíssimes, però aquesta Latest Night és... Bé, en tenen tantes, eh? Amb quina ens quedem? Va, què? No, no, no. No et faré escollir entre les cançons dels Kool & The Gang, perquè això seria... És com allò de triar entre el papa i la mama. No, no, no. Totes són bones, totes. Absolutament totes. Un dels grans clàssics, classicorros de la música funky. All right. Tonight. La banda creada pels...

Fa molts, molts anys, eh? I encara, encara en marxa. Aquesta banda es va crear el 1964. Robert Culbell i Ronald Bell, el baixista, l'ànima de Cool and the Gang, el

Doncs aquesta gent, el 64, munten aquesta banda. Encara ara en concert amb alguns dels membres originaris de la banda, per tant, imagina't tu. I la veu inconfusible en aquesta època forta, forta, dels 80s, sobretot, doncs, del James J.T. Taylor, a la veu, la imatge dels Kool & The Gang. All right, this is your night tonight. All right. I aquest Ladies Night...

però potser sí, no? Que passem una mica de... anem... Mira, aquesta cançó també és un clàssic. No és d'aquesta senyora, però és un clàssic. Ara, amb això, ens anirem una mica amb el rotllo de música discotequera, eh? Anem a passar una mica ara aquí. Hem començat amb el funky dels Cool and the Gang. Bé, doncs ella és la Corona. Corona versionant així, diguem... diguem, en versió més disco, versió més ballable, aquella gran cançó que no sabia ningú si era de la Patti Smith o si l'havia escrit amb... el gran Bruce de Boss. L'havia escrit el Boss, la va acabar cantant la Patti Smith, al final la van acabar cantant junts. I aquesta és una versió discotequera que ens porta la Corona, Because the Night Belong to Lovers.

És guapo trobar cançons d'aquestes que, mira, que coneixes perquè has sentit les seves versions originals i ara doncs tens una altra versió, doncs aquesta, com en aquest cas, doncs amb un toc més amb aquell Eurodance dels 90. Aquest Because the Night, en la versió de Corona, de la banda Corona, és del 93. Evidentment, et deia abans, és la cançó, diguem que va fer famosa la Patti Smith, una cançó escrita per Bruce Springsteen, que ell va descartar per un dels seus àlbums i que va oferir per la Patti Smith. Bé, això és en la versió original, la versió, diguem, més rockera, En aquest cas, Corona, la banda italiana Corona, han fet aquesta versió doncs, amb aquest Eurodance, amb aquesta història més ballable, més de discoteca. Van fer això, que també està bé. Ara no començarem a dir si les versions... Ja sabeu que jo soc bastant abans de les versions i que hi ha versions que fins i tot milloren l'original. No sé si aquí m'atreviria a dir-ho. Corona és una banda italiana que feien això, Eurodisco. Són els de The Rhythm of the Night. This is the rhythm of... Aquests. El que passa en aquell The Rhythm of the Night, la cantant és la JB. En aquest cas és una brasilera que es diu Olga de Souza. La producció, com sempre, és l'important d'aquests temes. A darrere hi havia, doncs, en Bontempi. En Francesco Bontempi, un dels grans productors de la música disco. Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Tu Ibiza, aquesta, tot i dir-se Ibiza, la banda ve des d'Anglaterra. Aquesta banda de house, Eurodance, creada el 97. I des d'aquest 97, com el seu primer gran èxit, ens arriba aquest

0: Abans us explicava, ho escoltàvem. Mira, ens quedarem una mica així... de coses estranyes, eh? No, no és ben bé estrany, ara us explico. Dic que abans escoltàvem a la Corona, o la banda Corona, amb aquella Because the Nut versionant així amb música disco, amb base de discotequera, un èxit del rock com pot ser aquell èxit de la Patti Smith i del Bruce Springsteen, que era el... Because the night belong to lovers. Molt bé, doncs a vegades també es poden agafar coses del rock i transportar-les a la música aquesta, doncs, com van fer Corona, doncs això. Nosaltres ara escoltarem una versió així electrònic o més aviat de música eurodance, música discotequera, però d'una banda de casa, d'una banda de Constantí. Sí, senyor, anem a escoltar el Tarragona Masborrona, però amb una versió del DJ Underbeat.
1: Anava cap a casa després d'haver pencat. Hi havia un

Guapa aquesta producció del Tarragona amb Esborrona, dels Pets, una cançó evidentment conegudíssima, que no cal que et presenti ara, del trio de Constantí. Però com que ja saps que de vegades ens agrada portar-te coses estranyes, diferents, coses que surtin una mica de lo habitual, doncs aquí tenim aquesta remescla, aquesta versió que em va fer un DJ català des de Palafrugell, que es diu Underbeat. Bé, Underbeat, però que també se'l coneix a casa quan el criden per dinar, li diuen David. David Nicolau, Underbeat, aquest DJ que et dic va fer aquesta versionaca, així com més rocker, rockera no, agafant el rock dels Pets, doncs fent aquesta versió, perquè es pot jugar de moltes maneres. I aprofito ara per dir-te que ens agrada jugar amb aquest tipus de versions. I aprofito per dir-te que la setmana que ve és el programa que queda dins de la Fira de la Candelera. I ja sabeu que per la Fira de la Candelera

0: fets doncs amb coses molt guapes. Estem preparant un programa xulo, xulo, xulo, perquè sí, i ja sabeu que ens agrada fer-ho per la fira. I l'any que ve, no, la setmana que ve, és, ja estarem dins de la fira, per tant, ho farem per la fira.
1: Em fa patir.
0: Pam, pam, pam, pam, pam. Qui són aquests? Aquests, la gent es diuen Vaya con Dios. El 90. Ens portaven una cosa així divertideta. Que ens agrada posar coses divertides al Generació Xic. Això es diu Nenanana.

0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Els Vaya con Dios i aquest nen ananà que ens deixen ja, ens deixen al final, a la recta final del programa, ens hi posem de rock dur, guapo, guapo, amb els Red Hot Chili Peppers.

0: No és fàcil dir tantes vegades, no és gens fàcil dir això del Give It Away, Give It Away, Give It Away, Give It Away, Give It Now. Give it away, give it away, give it away now. Els Red Hot Chili Peppers des de Califòrnia. I amb ells, doncs això, arribant al final del programa d'avui. Què, sí, no? Us ha agradat o què? Ha molat o no? Et deia, t'ho he dit abans, que la setmana que ve tenim programasso especial de fira a base de mashups. I home, sí, allò de barrejar dues cançons juntes, dues o més cançons, totes dins del mateix to i tot allò. Doncs això serà el programa especial de la fira de la setmana que ve. De moment, deixem aquest aquí amb els Red Hot Chili Peppers. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, amb milers de persones pendents al cel, equipades amb les ulleres homologades per observar-lo amb seguretat. El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, ha mobilitzat a mans de l'astronomia turistes i curiosos, que s'han concentrat als punts amb millor visibilitat, però també en nombrosos indrets del país per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. La jornada ha estat marcada per l'expectació, els desplaçaments i una activitat especialment intensa a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, situats a la franja de la totalitat. Tot i que a poc les xarxes de trànsit recuperen la normalitat, les autoritats i els serveis d'emergència recomanen extremar la prudència en el retorn a casa de totes les persones desplaçades als diferents punts d'observació. Protecció Civil manté el dispositiu de carreteres que des del migdia ha notificat retencions i cues a les vies del Corredor Sud, tot i que no s'ha notificat incidències greus. Per la seva banda, la xarxa ferroviària recupera la tranquil·litat enmig de la indignació de desenes de passatgers, després de la saturació que s'ha viscut minuts abans de l'eclipsi en estacions com Sants i Sant Vicenç de Caldés. Recordem que de tornada s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Aquest comboi sortirà de Tortosa amb destí a l'estació de França de Barcelona i pararà a totes les estacions fins a Sant Vicenç de Caldés i també a Vilanova i la Geltrú. I Protecció Civil ha confirmat fa uns minuts que ha aixecat el confinament per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El tancament afectava prop de 170 persones entre el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània, a més de les vies T2442 i TP2443. Els bombers han informat que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està pendent d'intensitat. Agents rurals han confirmat també que el foc afecta una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, que formen part de l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que no es pot repetir una nova crisi migratòria a Ceuta com la que va haver a finals de juliol. Davant l'interès provinent del Marroc, a més, Robles ha recordat amb contundència que Ceuta i Melilla són espanyoles i que no es toquen. En una visita a la ciutat autònoma, on s'ha reunit amb el seu president, Juan Jesús Vivas, la ministra també ha destacat que qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt. I un breu apunt abans de tancar, Mossos d'Esquadra ha informat de la denúncia penal a un motorista que circulava 181 km per hora a Mollà, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El denunciat anava en un grup de 12 motocicletes i 7 d'elles circulaven per sobre dels 160 km per hora. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, un fenomen excepcional que no es tornarà a repetir fins al 2180. Milers de persones s'han concentrat en platges, turons, terrats, camps i espais habilitats, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El moment més esperat ha estat la fase de totalitat, quan els cels s'han enfosquit sobtadament i s'han viscut moments de sorpresa i emoció entre els assistents. L'eclipsi també ha tingut un important impacte social i econòmic, amb hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat celebrant una gran afluència de visitants. L'esdeveniment ha permès, a més, impulsar activitats de divulgació científica i recerca amb la participació d'experts internacionals a l'Observatori de l'Ebre. A Reus, fins i tot, persones amb discapacitat visual han pogut experimentar el fenomen gràcies a un sistema que transformava els canvis de llums en sons. No canviem de tema i és que l'enorme expectació que ha generat el fenomen ha provocat també problemes de mobilitat. Les carreteres han registrat retencions quilomètriques a l'AP7 i l'A2, mentre que els usuaris de la xarxa ferroviària han denunciat aglomeracions i retards en trens cap al sud. Mossos d'Esquadra demana ara extremar la prudència per tornar a casa amb calma i seguretat i el Servei Català de Trànsit ja confirma les primeres cues en direcció Barcelona a la N340, a la C31 i també a la P7. Recordem que per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat 500 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en aquest mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA. Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. I un breu apunt abans d'acabar, un descarrilament de tramvia a Sant Just d'Esvern ha deixat dues persones afectades, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'una dona i un home que han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats han estat menys greu a l'Hospital Moisès Brogui. A l'operatiu d'assistència s'han activat 3 ambulàncies del SEM i també hi han intervingut els serveis d'emergències i els bombers de la Generalitat. Això és tot per avui, tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvingudes a aquest nou programa, un programa de Ràdio Molins de Rei, que podeu sintonitzar a través del 91.2 de la freqüència modulada o, més habitualment, a través de la pàgina web de la ràdio nostra, en emissió online i buscant això quan comença la nit. També hi ha en podcast, on em trobareu. Soc la Fermina Recio i estem aquí en aquest programa que vol ser un aparador de música bàsicament interpretada per dones, però també composada, els arranjaments, la producció i demés. Avui li vull dedicar, ja feia temps que volia fer, li vull dedicar el programa a una sèrie de concerts que jo segueixo molt en xarxes i que es diuen Tiny Desk Concerts. És una sèrie de concerts organitzats per un programa de ràdio que es diu All Songs Considered, totes les cançons considerades vindria a ser la traducció literal, i són de In-Ear Music. La presentació, les presentacions que es fan des de les oficines, per això allò de desk, les oficines de l'estació de ràdio, que estan ubicades a Washington DC i estan al costat de l'escriptori del presentador del programa, que es diu Bob Boylan. Dit això, la presentadora sóc jo. Jo he fet la meva compilació de dones que canten. He intentat barrejar una miqueta de tot. Una mica el que passa és que, com que no volia fer un programa a base de baixar-me vídeos, només he trobat una cançó directament en viu des del Tiny Desk. Seguiré remenant, sé que ho trobaré, i remenaré per totes les plataformes que trobi perquè pugueu disfrutar de més música en directe. El que vol dir això, doncs, que segurament no és el primer programa, o no serà l'últim, si és el primer però no l'últim, que li dediqui als concerts del Tiny Desk. Dit això, ja sabeu, esteu a Ràdio Molins, això és el Quan Comença la Nit, música amb veu de dona quan s'obre el cel musical. Amb qui comencem? Doncs amb la que he trobat en viu i en directe des de la NPR, i des del Tiny Desk, els concerts Tiny Desk, és la senyora Anna Tijoux, una xilena meravellosa que no és la primera vegada que sona aquí, i que veureu com es presenta. És que no us penso tallar ni un segon de la cançó, perquè primer fa la seva presentació d'ella mateixa, i he escollit un tema que es diu Sacar la voz, perquè és una meravella de tema. Espero que disfruteu d'aquesta música amb veu de dona.
1: We are going to play one song, an old song that I always like to retake. My English is polar Spanglish también. So this is a song that I write in Chile. We all come from Chile, the last country in Latin America, but full of energy also. And this song talk about the empoderarse, ¿verdad? To have the power to be stand up and take your voice wherever you are. So esto se llama Sacar la Voz.

Bé, per qui acabi d'aterrar, això és el Quan comença la nit. Estem a Ràdio Molins de Rei, dedicant el programa d'avui a persones, dones, que han passat pels Tiny Desk, els concerts de Tiny Desk. Us imagineu tota la gent que ha passat per allà? Jo a vegades penso, ostres, com m'agradaria a mi. Però bé, hauríem de ser una emissora de Washington DC per poder tenir l'audiència que té aquest senyor. Però, mica en mica, s'omple la pica, eh? Anem fent via. Passenger és el tema que escoltarem de la mà de la cantant i compositora irlandesa Lisa Hannigan. Lisa Hannigan ja té 3 llargues durades en solitari i ho fa meravellosament bé. Té una veu dolça, aquesta carona, quan cantes. I bé, amb el seu acompanyament de cordes, doncs potser fins i tot una mica oníric, no? La seva manera de cantar. Passenger, Lisa Hannigan.

I seguim amb la música. Una de les altres dones que van passar pels concerts de la Tiny Desk doncs va ser Carla Morrison. Carla Morrison, abans de cantar en solitari, va formar part d'una banda que es deia Disfruto, però que el que fa en solitari no ha perdut l'essència del que feia quan feia Disfruto. Sí que ha anat fent anys i ella ha pensat que en solitari doncs era el que volia fer, i és guanyadora de triple dels Latins Grammy Awards, i ella diu que prioritza la seva salut mental, així que es pren temps el que ella creu necessari abans de llançar nova música, que per cert en el 2026 en traurà de nova. Parafrasejant-la, diu: vull seguir sent Carla, no només Carla Morrison, perquè crec que vivim en un moment a la història on la velocitat és premiada, però la velocitat no tot el temps porta el millor, i és el que ella ens diu. O sigui, ja sabeu, Piano Piano, que és com ella canta molt dolç, amb un ritme que et fa moure així el caparró o els ombros quasi bé sense adonar-te, les espatlles. I he escollit un tema que es diu Contigo, que el podeu trobar dintre d'un àlbum de l'any 22 que es diu Renacimiento, i ella diu que aquest és un tema que és una cançó per dedicar. Doncs jo us la dedico a totes les persones que esteu escoltant al Quan comença la nit d'avui, i com us deia, continuem amb Carla Morrison, que no només és cantant i compositora, sinó que també és actriu. Carla Morrison amb aquest tema que es diu Contigo.

I ara arriba el torn d'un duet que es diuen Grace i Rachel. Grace and Rachel. Elles tenen, artísticament tenen seu a Brooklyn, i aquest duet és molt elogiat per la seva capacitat de barrejar pop, música clàssica, d'una manera sorprenent. Ja veureu, comença un violí de fons acompanyant la veu, però es va afegint percussió i, de més, crec que és un tema preciosíssim. Suposo que és per això que l'he volgut compartir amb vosaltres. Està dintre del seu primer àlbum, que es diu exactament com elles, Grace and Rachel, és del 2017, i es diu Only a Child, només una criatura. Pareu atenció, són meravelloses, o a mi m'ho semblen.

Bé, i com veieu, m'he confós. Us he dit que començava amb un violí, que és amb el que ha acabat, i en realitat començava acompanyant-se d'un piano. És que les dues, Rachel i Grace, són pianista i violinista, i suposo que això és el que se m'ha quedat. Ara és el torn, un cop he corregit, ara és el torn de Silvana Estrada, una altra cantant, compositora i lletrista mexicana, igual que Carla Morrison. Us he escollit un tema que es diu Como un pájaro. Em sembla delicat. Silvana Estrada ha sonat més vegades aquí al Quan comença la nit, i crec que el millor que tenim per dir d'ella, a part de que sap barrejar els seus estudis en jazz amb el folklore que ha mamat a Veracruz, que és la seva ciutat natal, doncs es veu la qualitat que té aquesta senyora. Silvana Estrada, Com un pájaro, per continuar. Se apaga.

Trobo que és un tema meravellós. I ara és el torn, aquí al Quan comença la nit, que avui estem dedicant a concerts del Tiny Desk. Tiny Desk. Doncs és el moment d'Alicia Keys. Volia intentar no posar superestrelles, tot i que les n'hi ha, de les que ja hem escoltat, però és que Alicia Keys t'ha robat el cor. He escollit un tema que es diu Underdog perquè parla precisament de la realitat. Parla de persones reals i d'experiències que podem tenir tothom. Tothom en algun moment de la nostra vida hem tingut o hem hagut de desafiar les probabilitats. És a dir, quan semblava que no teníem res a fer en algun lloc, ens hem empassinat i hem lluitat i hem sigut cabudes i hem tirat cap endavant, no? Doncs una miqueta és això el que vol dir Alicia Keys amb aquest Underdog, i al cap i a la fi el que ens demana és que siguem una millor versió de nosaltres mateixes. Continuem amb la musiqueta.

La que ens ha entrat així de sobte és Maggie Rogers amb el seu supertema Alaska del 2019, un tema que la va fer catapultar-se a la fama fent música senzilla, ella, però fantàstica, eh? Ella és multiinstrumentista, és compositora, és doncs això, escriptora de les seves lletres. I ara és el torn d'una senyora porto-riquenya, es diu Ile, i he escollit un tema, perquè ella també va passar pels Tiny Desk, del 2019, que es diu Almadura. És el tema que obre aquest àlbum, es diu Contra Todo, i és una meravella de tema, amb moltíssima força, un missatge meravellós, que bé, m'agradaria que pareu l'orella i us quedeu amb el que us diu. Una tia amb molta força, molta, quan canta.

quina força cantant, no? Com a mínim a mi m'ho transmet. Us convido que remeneu per les xarxes i busqueu algun vídeo d'aquesta dona cantant, perquè realment és molt... A mi em transmet força, em transmet molta potència. Ara amb qui ens anem? Ens anem amb dues germanes estadounidenses, que són dues germanes que es diuen Lily and Madeleine. El cognom, no sé si us el sabré dir bé, es diuen Yurkiewicz. Bé, ja es van començar a l'institut pujant vídeos casolans al YouTube i van tenir, doncs, perquè ho feien molt bé, doncs van tenir la sort de crear aquest tipus de música que fan elles, que és que són molt peculiars. I no només peculiars, sinó que elles, a través dels seus treballs, el primer que van fer va ser en el 2013, que es deia Lily Madeleine. Després, el 14, van fer Fumes. El 16, Asthmatic Kitty Records i Keep It Together. I després, en el 19, van fer Canterbury Girls. Doncs, com us deia, elles han sapigut anar reflectint la seva maduresa a mesura que anaven creixent com a dones artistes modernes, i fan una barreja de folk pop que ha anat evolucionant cap a potser un rock més madur i bé, doncs, un punt a la sang que els hi vull. I ara ja em toca callar. Ui, avui em quedo enganxada, callar. Lily and Madeleine, You Got Out, des del seu primer àlbum. O sigui, anem a escoltar les Lily Madeleine més fresques. You Got Out, Lily Madeleine, des del mateix, un àlbum que té el mateix títol.

I sembla que avui m'he fixat una miqueta amb el tema de Veracruz i de Mèxic, perquè la que ens acompanyarà ara, que també ha sonat moltes vegades al quan comença la nit, és Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, com us deia, que és veracruciana, és de Mèxic, una dona que només és compositora, intèrpret, productora musical, és artista. Però vull parar-me un minut per parlar-vos de que té una fundació que es diu NL, suposo que Natalia Lafourcade, Fundació Natalia Lafourcade, i diu: conservem i promovem les músiques tradicionals i populars de Mèxic per estendre ponts de pau i inclusió. La música és una arrel viva que sosté, uneix i inspira. I trobem la força per construir un futur on ningú quedi fora. Quina meravella. O sigui, és que és tan meravellós llegir això que encara m'entren més ganes d'escoltar-la. Soledat i el mar és un tema de Natalia Lafourcade que es titula Muses, i que on ella parla de què és bo també aprofitar la soledat, que tenim moments d'escolta íntima a nosaltres mateixes, és bo per nosaltres, i ens convida a fer-ho. Soledat i el mar, la senyora Natalia Lafourcade, acompanyada de los Macorinos.

m'estic ensopegant amb mi mateixa i mentre el riure, disculpeu-me, eh? Què més? Doncs que sóc la Fermina Recio, que aquest programa vol ser un aparador de música interpretada, composada, feta per dones. I amb qui continuarem ara en aquest programa que estem dedicant als concerts Tiny Desk, perdó. Doncs ens anem amb Eloise Viola. Eloise Viola és una dona que ha hagut de passar diferents processos. Us he agafat un tema, un single del 2025, que es diu Fiva, però abans us volia parlar una miqueta d'ella. Ella escriu i crea les seves pròpies cançons. Diguem que tot el disc ha estat fet entre Los Angeles, Nashville i Londres. I després diu doncs, que les 13 cançons que estan dintre del seu primer àlbum, que és del que bàsicament ens parla, doncs fotografien aquell viatge que fa Eloise Viola des de lluites amb problemes corporals, no tenia confiança en el seu aspecte físic, parlar de salut mental, pèrdua de confiança, i fins a la dona forta i poderosa que ella considera que és avui, amb ganes de transmetre el que ha après al llarg del camí. Doncs bé, anem a escoltar-la. És la millor manera de poder opinar, oi que sí? Es diu Fever, com us deia, i és Eloise Viola. No serà l'última vegada que l'escoltem al programa.

I per acabar el programa d'avui vull fer-ho amb Rita Pagès. Rita Pagès també va estar en els concerts de Tiny Desk. Ella sabeu que és trombonista i cantant catalana, i des del seu àlbum de Camino al Camino, doncs és un àlbum en què hi ha tres cançons en català. Ella en els Tiny Desk va cantar en català i va cantar aquesta Nana per les mames. Nana per les mames, no tinc res més a afegir, només que l'escolteu, és preciosa, i per arribar a l'hora bruixa doncs em sembla una cançó ideal. Espero que us hagi agradat el programa, un petó molt gran, i fins a la propera setmana, si és que voleu venir.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.